0: de tu.
1: Aquest estiu...
2: Descansa.
1: Treballa.
2: No! O fes el que puguis.
3: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
1: RAC 105.
2: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Els bombers, els superherois del segle XXI, gent que molen sense voler. Són alts, són forts, són guapos, amb la manguera penjant tot el dia, Marpuga.
2: Que rico.
1: I per què porto 20 anys conduint i no sé mai on apartar-me quan el camió de bombers té part darrere? Sí. Bombers, cal baixar per una barana a través d'un forat? En sèrio? Si tanta pressa tens, no pots fer les casernes de bombers d'un pis i que hi hagi allà on estàs tu veient la tele esperant la guàrdia al costat del camió? Si hi ha un edifici en flames i 10 persones atrapades, he de trucar al mateix tio que si el meu gat ha pujat a un arbre? Sí. No haurien de fer departaments dins del propi cos de bombers, com la Guàrdia Urbana, que no és policia de veritat, que l'avises per coses petites.
2: Oh.
1: I no es treuen l'uniforme ni per anar a cagar, eh? Tot el dia amb l'uniformes. I per què no veig mai bombers apagant incendis amb extintors si són obligatoris a totes les oficines?
0: Es comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa. I els programes d'estiu ja sabem tots que són raros. Matina Codina, amb Ernest Codina, el locutor de tothom. Ai, perdón, lo he hecho en catalán. Vuelvo a empezar, si eso, la falca. Os habla el presidente de...
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Això només passa a Tardes.
1: Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i potser no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de la cogombra el tallava i ens ficava al front.
2: Com?
1: Enganxadet amb la calor del front, sí. I deia que això treia la calor. Oh. I jo no sé si era que tenien tanta calor que ens ho creiem, o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
2: Ah, mira, bueno, home, imagina't que ve visita a casa i veuen les dues nenes amb el cogombra aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: d'aquesta temporada 25-26. Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones. Un shot. Bad Bunny ha acabat la seva gira mundial a Bèlgica i nosaltres acabem una temporada que ha sigut loca, èpica. No m'ho acabo de creure, que finalment haguem arribat al cim d'aquesta temporada, que ha estat llarga, però ha estat realment molt gratificant, molt plena, molt entretinguda, molt apassionada, de ràdio en directe, de moments delirants, de companyonia, de ràdio, de ràdio de companyia també, no? D'amistat, una sèrie d'amics que hem anat fent al llarg d'aquest camí, a l'altra banda del transistor. És una feina preciosa, una feina de somni, que seguirà la temporada que ve, el 31 d'agost tornarem, però crec que convé fer un petit KitKat, un break per reflexionar, per millorar coses, per descansar, carregar piles. Estem contents avui. Un aplaudiment, va, un aplaudiment. Bon dia a tothom. I gràcies per acompanyar-nos a les 6 i un minut. No sé si a vosaltres encara us queda molt o poc per començar les vacances, si esteu de vacances ja. No sé quina és la vostra situació, però vaja, n'anirem parlant al llarg del programa d'avui. De moment, deixeu-me aportar una mica de normalitat al programa. Sempre el que fem a aquesta hora és repassar el temps, i més aquest estiu que està sent canicular i sufocant. De moment, avui el sol augmentant els núvols a la tarda, amb alguna primera tempesta al Pirineu i molt localment a l'interior, calor i xafogor molt intensos, com ja ve passant els últims dies. Dissabte encara amb intensa xafogor i tempestes a partir de la tarda i la nit. Aquesta potser seria la novetat, no? Primers canvis que arriben, aquestes tempestes al cap de setmana, de seguida posarem llum a la foscor, negre sobre blanc, amb l'Abel Queralt. Com dèiem, últim ball, programa de cloenda, de clausura d'aquesta temporada. Avui a les 11 del matí, l'equip d'aquest programa sortirem per la porta d'aquesta emissora i no la tornarem a trepitjar, com dèiem, fins al 31 d'agost. Toca reposar, toca carregar piles, renovar idees, aterrar després de les vacances amb més força, amb més riures, amb més bogeria i més cohesionats que mai. Abans, per això, queda tot el programa d'avui, que sens dubte serà tremendament especial, ja us ho avanço, tindrem una mica el de cada dia, Però també hi haurà temps pels comiats i els agraïments. Tindrem missatge final del Santiago Segurata, que aquest any s'ha passat més hores aquí a l'estudi amb nosaltres que al seu lloc de feina exercint d'agent de seguretat de la ràdio. També ha preparat un contingut de cloenda del nostre estimat Sergi Ferrer. Sentirem també una editorial molt singular i motivador del nostre Josep Pedrerol posant punt i final aquest any de ràdio. I la Mar Puga ens explicarà tot allò que li espera aquestes vacances. Ja sabeu que la Mar és una tia que es passa l'estiu a l'Estartit amb una agenda més plena que la del president de la Generalitat, i volem saber què farà aquest estiu. Abans de marxar, també tindrem les notícies i els àudios més virals de la jornada, la gran final del campionat de les millors pífies de la temporada, les novetats musicals d'avui divendres amb l'Albert Buscarons, i també esperem rebre els vostres missatges al llarg del programa d'avui. Sí, sí, sí, volem que ens envieu àudios al WhatsApp del Matina Codina, proposant, mira, fixa't tu, democratitzarem una mica la cosa, volem que ens proposeu coses per la temporada que ve. Seccions, per exemple, quines seccions us agradaria sentir la temporada que ve, quines incorporacions faríeu, amb què podria millorar el programa. També podeu fer crítiques constructives de coses que fem actualment i que eliminaríeu de totes. Avui farem Matina Codina a la carta, per tant ja pots començar a participar enviant el teu àudio al 608-717-141,
1: 608-717-141.
0: I un nom propi que ens ha acompanyat durant tota aquesta temporada es Aitana. Us deixem amb el seu hit Superestrella.
2: Yo me pido de vacaciones, yo necesito unas vacaciones.
0: Sí que les necessito, sí. Són molts dies matinant per sobre les nostres possibilitats i deixar-nos la pell aquí a RAC 105 és un plaer.

0: de reprendre el campionat per escollir la millor pífia de la temporada. Última semifinal per saber quina pífia, quina cagada, quina ficada de pota passa a la final de demà, on s'enfrontaran quatre pífies. Cazorla.
1: Sí, avui comencem amb una trucada despertador que no van especialment malament pel so, perquè ens equivoquéssim de data o fins i tot de persona, que són coses que han passat habitualment, sinó perquè se'ns va tractar com a qui fa una gestió burocràtica.
0: Hola, bon dia.
2: Ui, espera't un moment, doncs.
0: Com es diu vostè?
2: Jo sóc el Miquel.
1: Valent.
2: Vila Roca.
3: DNI. Es diu Roca i Codina, com tu, Ernest.
4: Tu no et dius Ernest Codina, Roca?
3: Sí.
4: Hola.
3: És el teu germà.
4: I és Miquel.
2: No, jo em dic Miquel Vila. Ja estàs trucant a Codines Motor. Valent. Et passo un climent.
0: Ah, està tot clar.
3: Ara, ara. Ai, perdó.
0: No volíem molestar.
3: No passarà més.
4: No, no.
0: Música.
3: Espera, espera.
4: Estem en espera.
0: Que hi ha centraleta.
3: Pebrots, que hem d'estar en espera nosaltres.
5: És increïble.
3: Que maca és la cançó. A veure si la posa als buscarons, aquest.
0: S'agraeix una bona cançó, eh? Però tremendo taller que tenen, fins i tot extensions.
3: Quanta estona creieu que ens tindran?
0: Climent. Hola, que hi ha el Climent. Per favor.
6: Bon dia. L'Ojo Climent, sí senyor.
1: Va costar bastant.
0: Que
3: bo.
0: Una mica més si ens venen una línia d'ADSL, tu. Sí. Truquem per felicitar i hem d'esperar-nos nosaltres, eh?
3: Sí, sí, la que té la vida.
0: Bueno, doncs pífia número més.
1: Anem a la segona. La Marc, qui la coneix i l'ha sentit amb atenció aquesta temporada, podrà deduir que ha tingut lleugers problemes a l'hora de pronunciar noms. Ha passat algun dia.
0: Cada dia.
1: El dia més bèstia de tots va ser el dia que ho vas pronunciar bé, però et vas inventar absolutament el nom d'una pobra senyora.
4: Vinga, parlarem dels quatre astronautes. Sí. Començarem pel Reed Weisman, i està casat fa més de 20 anys amb Condiona.
0: Amb qui?
7: Qui en demonios és ese?
0: No la conec. No. Va, una mica de rigor, sisplau.
3: L'hem perdut, eh? Houston, tenim un problema.
4: És igual, està casat amb una dona que es diu Condiona, i ja està, no sé.
8: Sí. Segur?
3: Però no es diu Condiona, es diu Diona. Està casada con
1: Diona.
3: Diona. Es diu Diona Glover.
4: Mar.
8: Debería haber alguien con LGB.
0: És que ho llegim tot així en directe sense preparar-nos res i llavors passa
4: no,
0: aquestes coses.
4: No, no, històric, no, eh?
0: Home, no.
4: No em facis parlar d'aquest dia, de com vaig preparar aquesta secció, perquè no. Oh.
3: Es diga, sí, això no t'ho passo. La merda, ara no. Que acaba la temporada.
4: Però no és per falta de preparació, t'ho asseguro.
0: Oye, però estava escrit junt o no?
4: Estava veient un reel que castellà deia no sé què, con Diona, con tal, con qual, i en directe, i perquè havia de fer els astronautes a última hora, o sigui, no parlem d'aquest dia, però no era falta de preparació.
3: Vas haver de fer els astronautes a últim moment.
0: Sí, però tu pensaves que el nom era con.
4: Clar, perquè vaig llegir en castellà.
0: I el cognom Diona.
4: Clar, però la notícia era en castellà, con Diona, con no sé què.
0: No t'ho perdis, Ernest, que al final la culpa serà teva.
3: Sí, és meva.
0: Que hagi ella dit con Diona.
3: Igual les conxites es diuen xites.
0: Bé, última finalista de la temporada.
1: I aquesta sí que va ser culpa teva, Ernest. Estaves parlant amb un oient que havia guanyat un premi guapíssim i amb la teva millor veu sexy vas fotre una planxa i descomunal.
9: Molta il·lusió i tinc 48 anys.
0: 48 anys.
8: Alegria.
0: És una edat perfecta per anar a l'Era del Sot. I has anat alguna vegada sent de Manlleu, et queda a prop, no?
9: Tant. Moltes vegades.
10: Oïdos tots, eh? Ojo les orelles.
9: Moltes vegades.
0: Fixa't, això vol dir que estàs soltera o no?
8: Epa.
4: Ei.
9: No, mira, per desgràcia sóc vídua. Però...
0: Hòstia. Ho sento molt.
9: No passa res.
0: Ho sento molt. Ana, ho sento molt.
8: Mira, tu marido, yo sé que hoy no está viendo la tele. Mi marido no, pobrecito, ha fallecido.
4: Ay, lo siento.
8: Nada.
0: Bueno, és el que té la improvisació, no?
4: No,
0: que te la jugues i...
3: I jo sobre ajudant-te. Epa!
0: Epa! Tremendo xof.
11: Matina Colina.
12: Volvemos a ser niños.
11: El millor que pots escoltar, Camí del Matadero.

0: que vindran.
1: Matina Codina Best Moment.
2: ¿Acaso no se valora en esta sociedad quejumbrosa de todo lo ocioso lo difícil que es para un noble y tierno fumador lanzar con presteza y amor el humo de mi cigarro al interior de ese molesto carrito de bebé que tantas alegrías como llantos regala en una triste noche de febrero?
3: Tot i que és bastant inintel·ligible el que estem sentint, la veritat, Joaquín, és molt emotiu, però havies d'anar acabant.
4: Aquí hi ha 6 paràgrafs.
2: Sí. Claro. Claro que sí, Ernesto. He entendido la fina ironía de ese jabalí de pelo renacido con amplias y oscuras sombras periorbitales bajo el manto de tus ojos. Acabo este triste soneto.
3: No, molt més maco això que dir bosses als ulls.
5: Pots
3: tornar a dir bosses als ulls en idioma Joaquín?
2: Las amplias y oscuras sombras periorbitales bajo el manto de tus ojos.
3: Draco, t'estimo.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. 4

0: Molt bé, Matina Codina, sí senyor, bon dia, bé el canal, guapíssim.
1: Què tal, bon dia?
0: Home, quina il·lusió veure tu.
1: Quina il·lusió, quina alegria.
0: Últim dia que ens veiem aquesta temporada, tu i jo, eh?
1: Si més no, no de l'estiu, si més no. Vull dir que ens podem trobar o podem quedar fins de... Vull dir que ens veiem aquí, sí.
0: Sí, però som, tu i jo som aquell tipus d'amics, de companys que...
1: Hem de quedar...
0: Que anem dient allò de...
1: Sí, no hi ha manera.
0: Hauríem de sopar un dia...
1: Ara, espera't, el dia que...
0: Sí.
1: Que s'acabi per Patran.
0: S'hauran de trucar tots els cossos de seguretat de l'Estat.
1: Desplegament especial.
0: No, perquè anem acumulant la il·lusió.
1: Sí.
0: A més, som dues persones adonistes, donades a la vida,
1: sí,
0: a la festa,
1: sí,
0: aquestes coses.
1: Viscudes.
0: Tu quan agafes vacances?
1: Jo d'avui en 8, divendres que ve, 31 de juliol, mira que faig, dues setmanetes.
0: Poques, no?
1: Sí, perquè ja en tinc prou. M'agrada tant la meva feina. No, perquè me'n guardo algunes per més tard, saps? Allò quan la gent torni...
0: Hòstia, un rock a la faixa sempre, és molt català,
1: un
0: això.
1: Un rock a la faixa, no? Tu ho has dit.
0: Jo treballo la segona quinzena d'agost perquè s'està més bé.
1: S'està més... Exacte.
0: A l'oficina, sí, amb l'aire condicionat, sí, aquestes coses, no? No, ja... està tot massificat, aquella cosa.
1: No, sí, ja comença a haver-hi tempestes i jo, doncs, ja escolta'm...
0: Ah, sí, sí que és veritat.
1: I he d'informar també de les tempestes. Sí, no, i després, sí, quan la gent estigui tornant amb la depre... No? Ah, que torno de treballar...
0: Sí. Tu ja estàs rodat.
1: Jo ja he fet unes setmanetes i llavors a l'octubre foto el camp, per exemple, eh?
0: Molt bé, Abel Caral, doncs escolta'm, si algun dia d'aquests 15 dies que tens lliures vols quedar, ja ho saps?
1: Tinc el
0: jo et passaré dates lliures, que són poques.
1: Sí, perquè també tinc vacances, però no pares.
0: No, però més enllà d'això, diguem-ne que l'estona que no estic treballant a les cabines de les festes majors d'aquest país, també tinc temps per mi, per fer cosetes.
1: Sí,
0: sí, ja en parlarem. Escolta'm, deies, parlaves de tempestes,
1: sí,
0: no? Pot ser que aquest cap de setmana arribin les primeres,
1: de
0: ja
1: fet,
0: o no?
1: De fet, et diré que les segones, perquè ahir vam tenir, que no m'esperava, jo hi anava dient calor, no hi haurà pluja que refresqui, doncs a la tarda van aparèixer unes tempestes al Pirineu, a la Cerdanya, per exemple, a Puigcerdà van arribar pràcticament 35 graus la màxima i de cop van baixar 18. 18.
0: Està passant bastant això, perquè l'altre dia que teníem aquí el Nil Ferrés,
1: sí,
0: també ens va dir el mateix. Diu, ahir van aparèixer unes tempestes que no esperàvem.
1: No,
0: perquè... I això perquè és per l'aigua del mar?
1: Això
0: perquè està passant?
1: Molta calor acumulada d'aquests dies, ja et dic, a Puigcerdà, ahir 35 graus de màxima pràcticament, i per una mica d'inestabilitat que entri, encara que els models meteorològics no t'ho dibuixin, no t'ho indiquin, de cop patabam, aquestes tempestes que van anar baixant des del Ripollès, Cerdanya, fins i tot els sectors de l'Urgell, van anar baixant cap a doncs, Prepirineu, Garrotxa, i van arribar fins i tot per arribar a ploure en sectors de l'Alt i del Baix Empordà.
0: Benvinguda aquesta pluja.
1: Benvinguda.
0: I aquesta refrescada.
1: Refresca, remulla boscos, que és important, ho necessitem. I demà a la tarda, sí que avui creiem que no tinguem alguna sorpresa de nou cap al Pirineu, però sí que demà a la tarda, Pirineu, però també sectors com Osona, el Bages, entorn del Montseny, molts sectors de les comarques de Girona, més enllà de l'àmbit pirinenc, demà a la tarda hi pot haver algunes tempestes. Compte que hi va haver-hi pedra una mica gran a Ripoll, amb aquesta calor acumulada, aquests canvis de temps d'estiu, hi pot haver alguna pedregada demà forta. Insistim, sobretot, sectors del Pirineu i comarques de Girona, nord de les de Barcelona. Arribarà a Barcelona, ciutat i voltants? No, creiem que no. Però cap a la Costa Brava, sobretot nord de la Costa Brava, sí que plou una mica demà a la tarda, vespre. Hi ha festivals d'aquest cap de setmana, festivals a Baix Empordà, hi ha també el sol del món a Roses. Sembla que a l'hora dels concerts de nit ja no hauria de ploure. Tarda, vespre, potser sí que una mica.
0: I si no, sempre pots fer com el Goku, no? Quan buscava les boles de drac, que sí, té el radar obert, tu també, no? Com a ciutadà de Catalunya que té plans a la tarda, obres el radar a veure si hi ha alguna tempestota, no? Radar, la vas seguint. A mi m'agrada molt fer això.
1: Sí, això és una cosa molt catalana, com el rock a la faixa.
0: Sí, exacte.
1: No seguint el radar.
0: Caral, moltes gràcies, guapo. Fins després, anirem actualitzant la informació meteorològica. I no sé si has escoltat el nou disc de Madonna, però està molt bé.
1: No, encara no.
0: Es diu Confessions 2. I des d'aquí escoltem Dance Tibia, que és un homenatge al primer club de Nova York on va fer la seva primera actuació.
1: Mira, a veure.
0: Mira, sona molt bé. Ei.

Passant 4 minuts de 2:15, seguim despertant Catalunya amb aquella lleganyeta que ja està a punt de caure, encara amb algun badallot, però estem al peu del canó informant el personal que esteu desperts a aquesta hora, els autèntics herois, els que aixequeu el país i el PIB. Moltes gràcies per escoltar RAC 105. Aquesta hora repassem les principals

0: Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900-131-002 o a ioa.es.
1: Tindrà converses d'alt nivell amb els representants dels governs dels dos països, entre ells el primer ministre de Singapur. Anem cap al barri de Sants de Barcelona amb aquesta fuita de gas. Els bombers donen per finalitzada la fuita que hi havia des d'ahir a la plaça de Sants de Barcelona. Aquest migdia van aconseguir, el migdia passat, apagar la flama que cremava des de feia més de 12 hores. La fuita va provocar una deflagració que va deixar 8 ferits, dos d'ells greus, que s'estan recuperant a diversos centres hospitalaris. La plantilla dels Mossos incorporarà aquest estiu 1.300 professionals més. Són els agents que han acabat la formació a l'escola de policia i que ara entraran al cos en pràctiques. Amb aquest reforç, la policia catalana incrementarà la vigilància a les zones de costa, les àrees més turístiques i també les carreteres. Google, sí. Heu de saber que Brussel·les imposa una multa de 890 milions d'euros a Google per afavorir els seus cercadors i serveis als telèfons mòbils i posar bastons a les rodes als seus competidors. Una xifra alta, però que no farà ni pessigolles a la companyia, que ja no arriba ni a l'1% de la seva facturació anual. Un incendi forestal crema sense control al sud-oest de França i obliga a evacuar més de 20.000 persones. En menys de 24 hores ja ha arrasat unes 3.100 hectàrees. El foc es va declarar al nord de l'abadia d'Arcachon, una de les principals zones turístiques de la zona, i a uns 40 quilòmetres de Bordeus. Pel que fa a la música, comença Sons del Món amb Pablo Alborán, també al Tinglado tindrem els Pets i Maria del Mar Bonet, a l'Empordà Music Festival Joan Dausà, la Pegatina, els Tiets i Buós, al Cher Festival Barcelona De La Fuente, Lola Índigo i Mike Towers, i també altres actuacions i discos. Charlie XCX presenta nou àlbum, es veu que és espectacular. També ho fan The Strokes amb un disc titulat Reality Awaits. I què més? El petit de Calaril tancarà gira el 23 de desembre a la sala Rasmatas. Pel que fa a les pantalles, El Anfitrión de Miguel Ángel Jiménez, Insaciable de Natalie Erika James, El Sueño Americano de Anthony Marciano, Motor City de Pozzi Ponsiroli i què més? Ja ho tindríem. Ho deixarem aquí. Hi ha una cosa, que és que Kiko Rivera, el DJ Kiko Rivera, ja ho hem explicat, ha suspès totes les actuacions que tenia durant l'estiu per un problema de salut. D'aquí una estona al Matina Codina explicarem tots els motius, perquè a més el tio ha culpabilitzat, entre altres, els mitjans de comunicació que li han suposat un estrès extra que podria haver desembocat amb aquest ictus. I superestrella d'Aitana entra al top 50, al top 50 global de Spotify arrel del Mundial de Futbol. Ho fa per primera vegada i més d'un any després d'haver-se estrenat. Passant 8 minuts de 6:45, estem arrencant l'últim Matina Codina de la temporada amb uns ulls plorosos de la Mar Puga, de la il·lusió i l'emoció. Fem una pausa i tornem de seguida a RAC 105. Bon dia i bona hora.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.

Si ets els que et passes 45 minuts al lavabo de la feina, almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina. Més entretingut que una revista de decoració.

0: a l'amor, eh? És el que diu aquesta cançó dels Búhos, Banda Neon i el gran amic Mon, DJ als teclats, d'aquesta que serà una de les cançons de l'estiu en la nostra llengua. 12 minuts i mig. I arribem a les 7 del matí. Bon dia, Mar Puga.
1: Molt bon dia.
0: Sí que necessito vacaciones.
1: Sí.
0: No, però durant l'any sí que és veritat que les vacances són aquelles olivetes, aquell vermutet, no? Aquella sí. cerveseta amb els amics.
1: Una mica.
0: No? Ahir vam fer un bon dinar de cluent de temporada.
1: Home, i tan bon dinar. Sí. Som un bon tàndem. Jo ho vaig dir el primer dia, ho vaig veure al càmping aquell que vam anar a l'Estanyet, i vaig començar la temporada dient, som el millor tàndem, l'equip ideal, posant aquell hit, i realment ho reafirmo. Ernest.
0: Tu i jo, dius
1: bon
0: ara.
1: Bon equip. No, el 5.
0: Però llavors
1: ha sigut una bona temporada.
0: Això no és un
1: tàndem. Bueno, tàndem tu i jo, però que el 5 som un bon equip. Perquè és el millor tàndem, ok, tu i jo, l'equip ideal, el 5.
0: Sí, perfecte.
1: Ho diu tot, la cançó.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Bé, una bona temporada.
0: Sí, i tant. Que ahir ho vam rebentar amb un dinar...
1: A Can Jovany.
0: A Can Jovany.
1: Fantàstic.
0: Que, espectacular.
1: Bueno, increïble.
0: Deliciós, un tracte excel·lent. No?
1: Perfecte.
0: Que macos que són el Nando i l'Anna. No?
1: Són una meravella.
0: Totes les facilitats.
1: És que tot, et diria, ben menjat tot, tan bé, però que no només era el menjar, era estar amb ells, com et tracten, l'espai, és perfecte, molt feliç.
0: Sí, sí, i
1: gràcies,
0: avui estic content, però a la vegada ja tinc un punt de nostalgieta.
1: Ja, jo has vingut i m'has dit, fas cara trista, tal, dic, bueno, perquè estic una mica, no sé, jo estic contenta, però no, saps? Però perquè he vist un... M'ha sortit un reel a Insta de Mamma Mia i tal, i m'ha fet com plorar una mica. No, però no em posi aquesta cançó, per favor, no, home, no.
0: Però què sortia el reel de Mamma Mia?
1: No sé, no, una escena de Mamma Mia cantant Super Trooper. Però aquestes coses em fan plorar, saps què vull dir-te? I mira, m'ha agafat un bajón tot.
0: Que no sigui que tens les emocions a flor de pell.
1: És molt probable. Però aquest estiu vindrem les emocions renovades, Ernest.
0: Per això són les vacances, per no implosionar.
1: Vinga,
0: anem amb el pa de cada dia, aquesta hora que són les efemèrides i commemoracions avui, 24.
1: De Julio! Vinga, el 1999 s'emetia el primer capítol d'aquesta sèrie. Exacte. Una sèrie d'animació nord-americana al canal Nickelodeon.
0: Nickelodeon.
1: Nickelodeon.
0: Sí, sí.
1: Endavant. I ara Bob Esponja. Vinga, el 24 de juliol del 1994, seguim. Posa'm la bicicleta. El ciclista espanyol Miguel Indurain guanya el Tour de França per quarta vegada consecutiva. Ho va fer una data com avui.
0: Un màquina. Yo no te pido la
1: luna. Quina versió tan bonica del Max Navarro. El 24 de juliol del 1969, la tripulació de l'Apolo 11, formada per Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins, concloïa el seu viatge de tornada després d'haver dut a terme el primer allunatge tripulat de la història.
0: Aquesta setmana hem anat a repassant quan sortien, quan arribaven,
1: doncs mira,
0: tal dia com avui clausura. Tornaven ja de la lluna.
1: Vinga, i el 24 de juliol del 1895, Sigmund Freud, que parla dels somnis, feia la primera interpretació completa d'un dels seus somnis.
0: Sí, sí, diuen que els somnis diuen moltes coses,
1: moltes
0: de les
1: coses.
0: Nostres emocions, del que pensem realment, la psicoanàlisi de Freud, molt coneguda. Una sola
1: palabra, la reina del tequila, per celebrar que avui és el Dia Internacional del Tequila, güey.
0: Sí, però, hòstia, el tequila és refrescant, però deshidrata
1: és
0: molt.
1: Fort,
0: jo
1: també,
0: no puc. Jo, una de les meves pitjors borratxeres va ser amb tequila. I no la suporto.
1: El meu primer xupito va ser de tequila, mira.
0: 9 minuts i les 7. Va, aniversaris dels famosos.
1: Vinga, avui la Cristina Gutiérrez, pilot de Raid, fa 35 anys. També el Thor Kotsur, actor, en fa 58. L'Amparo Moreno, també actriu, en fa 77. El Borja Tyson, col·leccionista d'art, en fa 46. I acabarem amb una actriu i cantant que es mou, et diria millor que la Shakira. Ella és la J-Lo i en fa...

0: aquesta encara la poso, a les meves sessions.
1: Home, és que funciona.
0: No, la gent es belluga sense aturador quan sona aquest mític i clàssic i glamurós Les Elau.
1: Oh!
0: Som molt de Jennifer López en aquest programa. Vinga, va, Marc Puga, el hit per sortir del llit.
1: Avui el hit per sortir del llit, me l'has de permetre, és l'últim dia de temporada i jo aquí he marcat una mica la línia de la rumba.
0: Sí, el que passa que tu ja l'havies posat aquesta temporada.
1: Ja l'havia posat, però fa molt.
0: Però jo me'n recordo perfectament.
1: Perquè et va marcar molt i et va marcar tant que avui vull concloure aquesta temporada escoltant un clàssic dels Manolos. És una habanera, jo me'n vaig a l'Estartit i aquí no li agrada el meu avi, Ernest.
0: Doncs vinga, va, nosaltres no anem a Cuba. De moment anem de vacances.
1: Anem de vacances.
0: Encara no està del tot clar el destí.

0: T'he de dir que sóc molt de les habaneres a les festes majors, aquell ron cremat, home, aquella comunió, aquella vella lola amb els, home, els mocadors. Festiu, festiu, festiu, festiu, fa festa major i fa mar, eh? Aviat ens arrebossarem com una croqueta, eh? I quedarem coberts de petxines a la primera línia de mar, perquè avui al Matina Codina marxa de vacances. Però abans us direm si la sort us acompanyarà avui en funció del signe del zodíac que sigueu. Orelles ben obertes,
1: ben obertes
0: a la informació que us porta la bruja Loga, Lola
1: Loga.
0: Puga.
1: La bruja Loga.
0: No, la bruja Puga.
1: Ara, m'agrada, vinga,
0: la,
1: sí.
0: La bruja Puja.
1: La bruja Puja, va, al setembre em dius així. Si sou bessons, avui sou el signe de les oportunitats. Tot es mou molt de pressa al vostre voltant. Si reps una invitació d'última hora o et surt un pla improvisat, no el rebutgis. Avui la millor sorpresa et pot arribar sense vida. Si ets escorpí, avui ets el signe dels diners.
0: A veure, sí,
1: petites
0: nota.
1: Alegries econòmiques poden aparèixer. Un descompte inesperat, un regal, recuperar uns diners perduts o una oportunitat interessant. No és el dia de gastar per impuls, sinó d'aprofitar tot el que t'arriba. I si sou aquari, avui sou el signe de l'amor. L'amor, l'amistat o una connexió especial us pot donar un somriure. Si tens parella o si no en tens, una conversa avui et farà sentir més a prop d'algú.
0: Vinga, doncs, fer cantonades a l'oficina.
1: La missió del dia per tots. Fer una cosa que fa temps que deixes enrere i vas dient, ja la faré després. Avui tens més possibilitats de que surti més bé del que t'imagines. Per tant, feu ja cas estem a la bruja Puga. Sí, si voleu saber el número de la sort, avui és el 4. Si el veieu repetit durant el dia, t'ho pots prendre com un recordatori per confiar,
0: sí,
1: més en tu mateix.
0: O si aneu a fer una primitiva.
1: També, una primitiva, sí, bàsicament.
0: Un euromillones, ja avui. Avui és dia d'euromillones.
1: Exacte.
0: Crec que avui l'aniré a fer. M'has dit que alegria amb els diners, no?
1: És veritat, alegria amb els diners, hòstia, escorpí, el número 4. Juga-te-la.
0: Potser torno de vacances o potser no.
1: O potser no tornes.
0: De moment, doncs segur que tornaré més del següent bloc de publicitat.
2: Sí. Matina Codina. Escolta'ns abans, no ens substitueixi una intel·ligència artificial.
3: Felicitats pel programa.
2: De 6 a 11, a RAC 105.
4: Si vols ser la compra bé a Tana Carrer.
5: Obre el meló amb els nostres preus imbatibles, com en el meló sencer de pell de Granota Origen Espanya, un preu imbatible de 75 cèntims al quilo, fins al 27 d'agost.
4: Si vols ser la compra bé a Tana Carrer.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
8: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
9: 29 de novembre del 1976.
8: I el número de la sort, el
9: 1.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina amb Ernest Codina.

0: amb una cançó del seu catàleg més antic, Beauty and a Beat. Ja sabem que aquestes coses passen al món de la música, aquestes casuístiques, aquestes casualitats. La gent ara de cop i volta li torna a agradar aquesta i és un número a les pistes de ball, també per l'efecte xarxes socials. Fa un joc de paraules molt interessant, eh? La vella i la bèstia, en aquest cas, la vella i el bombo. Saps, Beauty? I el bombo.
1: Que bueno!
2: Volia
1: trobar en el hormiguero.
3: Ser una hormiga.
0: Bé, passa un minut de les 7, el petanques aquest el mataré també ja, eh?
3: Ah, ara serà el petanques, no, el problema. No, és
4: que un cop
3: ara...
4: que parla, pobra formiga.
0: No, però de cop i volta hi ha tres formigues on les aguantarà.
3: No és una hormiga
0: que
3: molesta menys.
4: Jo mataria la formiga aquesta i els pingüins. Així posats a matar animals, no?
3: O sigui, vale, ja començo a veure un patró molt clar. Tranquil, abandono la meva carrera d'imitador. Ja. Ara ja ho trobareu a faltar.
4: És d'imitador d'animals, deixa-ho.
3: Ara faré només l'elefant.
0: Bé, de fet... De fet, avui recollirem el 608-717-141 propostes per la temporada que ve. Per exemple, Sergi Ferrer ha de continuar fent l'elefant o no?
3: Bé, ah, vale, pensava que havia de continuar jo. Dic que vam acotar-ho a seccions.
4: Ara és per tu.
0: No, quines coses eliminaríeu? Quins col·laboradors fitxaríeu, per exemple?
4: Ah, molt bé. Que maco.
3: A Leo Harley.
2: Però això és molt violent, perquè, clar, ens poden fer fora nosaltres els oients.
4: No, ara poden dir, fes fora aquest.
0: Tu què saps si he aconseguit una bossa de pressupost per ampliar la llista, per exemple?
3: Ja, pràcticament segur. Jo sé la resposta.
0: Jo tinc els meus contactes.
3: Ja, és veritat.
4: Ara, qui vindrà l'any que ve?
0: Sóc un tio influent. Bé, 608-717-141. Heu enviat missatges, ja, o no?
4: Oi, tant, que t'hem enviat missatges.
0: Val, doncs disculpa perquè no tinc el WhatsApp.
4: Que, per cert, hi ha un escrit que l'aniré llegint que diu, bon dia.
0: Sí,
4: jo faria una secció a la Marta de recepció a l'hora tronera. Clar. Molaria molt. Bones vacances, Marta.
5: Quan és l'hora tronera?
0: És de 10 a 11, crec que no vols venir.
4: Crec que la Marta està a recepció.
3: Va bé, crec que tu estàs en el paquet d'elefant, pingüins i formiga. Clar. Aquesta. Sí, sí. Acabarem tots a la mateixa paret.
0: A més a més, no val que els propis integrants del programa escriguin missatges al 608-717-141 per afavorir la seva condició de currante del matina. 7 i 3, se m'està obrint el WhatsApp. Hi ha algun altre missatge? Ah, no, ja està.
3: Què ho tenim?
0: Vinga, un poquit de
4: ritme, vale? És l'elefant, mentre...
0: A veure, va, som-hi. Un elefant més i no continues la temporada. Hola, bon dia.
6: Ei, bon dia. Jo faria més varietat musical. Foteu la mateixa cançó 5 cops. Ja estic de l'Aitana fins al gorro.
3: És veritat.
6: Més música més marxosa, més varietat, més dels 90, ja què sé. Algo així. Vale, per res.
0: Molt bé. Tres caraquillos porta aquest oient ja.
2: Jo crec que és claríssim que el que li agrada és la meva secció, la cançó Boomer.
4: Sí, perquè ell dels 90, sí. Jo crec que estava dient a l'Aldillo.
0: Sí, hi ha una cosa que a vegades se'ns oblida, que és que el programa no el fem per nosaltres mateixos. El fem per tota aquesta gent.
2: I tant.
0: Per tota aquesta gent que va bé èbria ja a les 7 del matí. Més missatges, va. Hola, bon dia.
7: Hola, soy Juan Manuel, buenos días. Agnès, bones vacances. Jo també les començo... oficialment el dilluns, però quan acabi avui ja estaré de vacances.
0: Bravo.
7: La sessió que m'agradaria que poseu és la dels missatges de la gent que matina com nosaltres. De si, com posaves abans, que era de 6 a 3 quarts, més o menys. No sé, no me'n recordo ara, la verdad, perquè ja fa temps.
3: No era tan bona, llavors.
7: Que posaves missatges de lo que estaven fent la gent, per on anaven... Què temps feia?
3: Interessant.
7: I, bueno, missatges aquests més o menys entre cometes en directe.
0: Sí, el que fèiem al Club dels Matiners de 6 a 7 del matí, el que passa que va passar una cosa, que és que al final sempre érem els mateixos els que estàvem desperts i volíem participar.
1: I el mateix tipus de missatge al final. No
3: doncs ara, anant cap a la feina, sortint de la feina.
0: Missatges escrits, va pugar.
4: Missatges escrits. Bon dia, equip. Jo proposo que segueixi la secció de Koeman i Lluís Canut, que ens agrada moltíssim. Felicitats del programa. Home, dieu algunes paraules.
8: És veritat, Ronald, que vam fer la conversa aquella del Banc Passarell, te'n recordes?
9: Sí, m'acorda.
8: Com estan les teves filles, per cert, parlant de tot?
9: Estan bien.
8: Sí? M'han dit que tens una neta, ara.
9: Tengo un nieto, sí.
8: Un nieto o una nieta?
9: El médico dijo, es un nieto.
8: Un nieto.
9: Un nieta.
8: Ja sé quin és.
3: És un nieta.
4: Neutra, nieta.
8: Hermafrodita.
9: És un...
4: Ernest, no t'agrada aquest missatge, però ens diuen més elefants, sisplau.
3: Joder. No, digue-li a aquest oient que ho hem de parlar l'Ernest i jo de cara a la propera renovació.
0: No, és que no és un... No és un programa, diguem-ne, que fem des del Zoo de Barcelona, m'entens?
3: No.
0: Aquí prioritzem, diguem-ne, el guió i la veu.
3: Però que et molesti més el meu elefant que la conversa entre el Lluís...
0: Em molesta moltíssim l'elefant.
3: Ja.
4: I l'has fet un cop.
3: Però no et molesta l'elefant, et molesta el que representa.
0: No, em molesta que has dit, vale, no faré la formiga, però faré l'elefant per seguir-te tocant els collons, que és el que portes fent durant tota la temporada.
3: No, durant tres temporades.
0: Exacte.
4: Parla bé, rigor.
8: No, a més, perdona, això de l'elefant és una marranada, perquè estàs deixant l'espometa aquesta de Rec 105 plena de barres.
3: No ho sé fer sense escopir, em passa el mateix amb el llit.
0: No va prendre res de la pandèmia, el Sergi Ferrer.
8: Tot duga una sabata.
3: Això no molesta. Això mira com es diverteix.
0: I em va fer molta gràcia.
6: Patineros, vinga. Bon dia, que disfruteu molt d'aquestes vacances. Ja us trobaré a faltar perquè fins divendres que ve no començo vacances. Però bueno, gaudiu molt i ens tornem, ens veiem a la tornada. Bueno, ens escoltem a la tornada. Vinga, felicitats pel programa.
0: Heu flipat la velocitat amb la que passa la moto de fons de l'àudio. Silenci. Mira.
6: Ens veiem a la tornada. Bueno, ens escoltem a la tornada. Vinga, felicitats pel programa.
0: Aquesta oient, aquesta matinera, que ens digui localització, sisplau, i enviem allà una patrulla, no? Santiago, sí. Oliver, potser hi hauries d'anar, no?
5: Estàs trucant ahí, además, te llevaba un metre aquí d'eso en el tubo d'escape, ¿eh?
0: ¿Un metre aquí?
5: Un metre aquí, un tubo d'escape, metre aquí d'eso, que sonava mucho.
3: Volia buscar el que vols dir de veritat i no sé per on començar.
0: Bé, avui farem matina Codina a la carta. Què us agradaria escoltar la temporada que ve? Què hem de potenciar? Què hem d'eliminar? No sé. Què canviaríeu del matí?
8: És fantàstic,
0: matina,
8: perquè ets com el Risto Mejide.
0: Sí.
8: Avui aniràs carregant-te a la gent i les faccions.
4: Ah, no, ja.
8: No ho he dit bé.
4: No, no ho he dit bé.
8: Estàs nominat.
3: Fes l'elefant, Risto.
4: Home, nominat a ti, no? Estàs hablado mal.
0: Jo crec que tu estàs una mica com aquest senyor.
10: Yo me pido de vacaciones. Yo necesito unas vacaciones.
8: Exacte. Amb Laura Scani.

0: És un dels himnes oficials d'aquest programa. Aixeca't ja, aixeca't ja. L'original es diu Shake It Off, de la Taylor Swift.
1: Bueno, Codina, carrega't també ja la Taylor Swift, ja que estem posats a decidir què continua i què no, que aquesta també l'hem escoltat fins la societat.
0: Vols que me la carregui?
1: Home,
0: bé,
1: doncs sí.
0: Bye bye, Taylor Swift.
1: Ara, ara, toma pel sac.
2: Condis t'ofereix aquesta secció.
3: Al Matina Codina és l'hora de fer zapping.
4: És l'hora de cazorla.
0: Oh. És una de les poques seccions que farem avui al programa, ja us ho avanço.
4: Ah, sí?
0: Sí, els talls d'actualitat del Xavi Cazorla.
5: Sí, i si voleu comencem per un dels temes del dia d'ahir, és que José Luis Rodríguez Zapatero va ser entrevistat a Televisió Espanyola després de tot el cristo aquest que té muntat per intentar explicar una mica de coses, val? I entre els highlights doncs hi ha el tema de les joies aquestes famoses que li van trobar una caixa forta, sí, que uns deien que estaven valorades en no sé quants milions d'euros, uns altres deien que no, que si era de l'herència de l'àvia, doncs a veure qui era.
6: Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. Desde luego,
0: cortesía.
6: Tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas, ni el valor que ahora se ha atribuido.
0: Bueno, molt ambigu tot, no? No n'hem tret l'entrellat.
7: Que sinvergüenza, eh? Dice, bueno, las típicas joyas que tienes de herencia, casualmente las guardas en Moncloa.
8: Es un regalo de cortesía.
9: Però ni uso ni destino. Tan allà, és un pisapapel, és molt car.
0: Doncs ja ho explicarà davant del jutge, però no queda gens clar, no? No queda gens clar.
5: Bon regal, en qualsevol cas, si te l'han fet.
0: Home, i tant, jo no tinc ni una joia de valor a casa meva.
5: I ara un tema.
9: Res de valor a casa meva.
0: Res.
5: Com sabeu, la Rosalía va compartir un post després de la final del Mundial, de la Mia Khalifa, que era un post que se'n fotia una mica dels argentins, val? I això va generar una mica de crispació. I resulta que a Twitter hi ha uns espais on els usuaris es poden connectar i o bé escoltar el que es comenta o bé participar i parlar-hi. És una sala de discussió, bàsicament. Es diu Twitter Spaces, vale? Doncs què passa? Una sala de discussió, hi havia uns argentins en contra de Rosalía i una persona d'aquí que estava a favor.
0: Ai.
5: I van discutir, a fe de Déu que van discutir. Hi ha moments en què costa una mica d'entendre, però vull que aguanteu fins al final, perquè és una discussió entre una argentí i una espanyola i no guanya l'Argentina, contra dos pronòstic.
10: ¿Qué te hizo Rosalía a ti? ¿Qué te hizo a ti Rosalía, tía? ¿Qué te hizo a ti Rosalía? Llamarte perla. Sois unos perlas, unos leonanzos, unos macarras, unos matones de instituto. No os aguanta nadie, tía. Que no os aguanta nadie, que estáis haciendo un ridículo a nivel mundial. Que sois como los judíos, que Meleg os tiene muertos de hambre y estáis preocupados por Rosalía. Ridícula.
11: Violenta. Todo violenta.
10: ¿Qué quieres ahora? ¡Que te dé besitos y abracitos, Argentina! ¡Sois un puto coñazo! ¡Y es lo que generáis!
11: Yo siento que debe ser alguna gorda resentida por ahí, pero escúchame. ¡Que sos una gorda, gorda!
10: ¡Me estás llamando gorda, hija de la gran puta! ¡Por lo menos tengo que comer! ¡No carne de burro!
11: ¡Gorda!
5: Por lo menos tengo que comer, no como burro como tú, ¿sabes, hijo?
7: Burro, me encanta esta mujer, tu huevo ahí, claro que sí, defendiendo España.
9: Era ben gallega, ¿eh?
5: Sí.
0: Sois un puto coñazo, sí, el dia a tots els argentins.
12: Puros macarras i matones de cole, ¿no? De pati.
9: Amb quantes coses esteu d'acord, el que ha dit la...
12: Home, Déu-n'hi-do.
5: 95%, ben bon.
13: Que bèstia.
0: Però en cap moment es parla de Rosalía, és un enfrontament, diguem-ne, ja, ètnic, pràcticament.
12: S'aprofita per... Bueno, la primera frase, ¿no? ¿Qué os ha hecho Rosalía?
5: Ja està, a partir d'aquí. I cerramos el tema Rosalía.
9: Exacte, i ara ja... Xenofòbia.
0: Doncs ho deixarem aquí, però abans deixa'm tirar uns consells per ara que marxem de vacances, de la Karina, us en recordeu? De... Quina cançó va fer?
5: La del baúl de los recuerdos.
0: Esas flechas van conmigo.
13: Las flechas del amor.
5: El baúl de los recuerdos era más famosa.
13: Claro,
7: y una, la canción de fiesta, ¿verdad? Que también hacía una canción de la fiesta.
13: Ah, sí, muy buena.
5: Con feia.
7: No m'acuerdo.
0: El cas és que aquesta senyora ja com a cantant no fa massa res i ara es dedica a donar consells a les xarxes socials. Es va fer molt famosa durant el Covid, que com molta gent es gravava des de casa. I un dia va donar uns consells per l'estiu, pels que aneu de vacances com nosaltres.
14: Yo me piro de vacances.
0: Però no és aquest, és... Ah, molt bé, Ernest.
13: La Karina.
0: No, no, no.
7: L'has perdido.
0: No, és aquest. És aquest.
4: Porque os quiero mucho, que paséis un feliz verano y que tengáis mucho cuidado con el sol y con el agua. Hay que nadar por donde se haga pie, más o menos. Y el sol, eso que nos achicharra vivo, nos achicharra mucha crema, mucha crema. Cuanto más crema, mejor.
0: Qué rico.
4: Muchos besos, corazones. Hasta luego, chao.
0: Recordeu, molta crema i nadar por donde se haga pie. I sí, tant, no, perquè no ens enfonsem. No, que malauradament hem de lamentar que 2x3 ofegaments. Cazorla, gràcies.
5: Va, adéu. Vinga, adéu.
3: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
8: Matina Codina.
14: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
15: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
16: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
15: A més, té un 98% de carn.
16: És natural que es noti, oi?
15: Doncs sí, natural.
17: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti. Ocasión
18: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
19: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
20: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
21: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Matina Codina.
22: No ens fa vergonya tenir d'eslògan Felicitats pel programa.
23: Felicitats pel programa.
24: Felicitats pel programa.
22: Matina Codina a RAC 105. Veus el...

0: Hi ha una incògnita. Quina serà la cançó de l'estiu en català? Aquesta està a la línia de sortida, sens dubte. És una de les grans competidores, Joan Dausà. S'ha lluit amb aquest Papi posa en el disc, dedicat a la seva filla Julieta. També hi col·labora Mameduixa. 10 minuts i 7:45. Mameduixa.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
2: Molt bona.
0: Volem parlar amb l'Antònia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, Antònia. Mira, em dic Ernest Codina, no sé si em coneixes, et truco de la ràdio en l'últim dia, abans de marxar de vacances.
3: Sí, sí.
0: Estem molt contents, estem molt tontos. Com estàs, Antònia?
3: Bueno, convalescient.
0: Ui, molt bé, ja l'he cagat sí. Només començar la trucada.
3: No, per res, no. No.
0: Què et passa? Què et passa, amor meu? Què et passa? Què tens?
3: Pues... M'han posat un piercing a l'ombligo.
0: És broma o és de debò, això?
3: És broma.
2: Jo pensava
4: que era
0: veritat.
2: Molt bona.
0: Hòstia, l'hem de fitxar, veus? Allò que deien de coses per incorporar la temporada que ve, una trucada a l'Antònia, que cada dia ens trolegis.
4: És molt mentida, eh?
0: No, aquest que té... Et passa alguna cosa que es pugui explicar o no per la ràdio?
3: Sí... M'han operat d'una hèrnia umbilical.
0: Doncs un aplaudiment, sí. Sisplau, per l'Antònia. Molts ànims. Però podràs anar de vacances? Podràs anar a la platgeta o t'hauràs de quedar a casa uns dies?
3: Bueno, unes setmanes.
0: Saps que m'agrada molt el teu riure, Antònia.
3: Sí.
4: S'assembla molt al meu, que si te'n molestava.
0: Escolta, et truquem per felicitar-te per l'aniversari. Es pot dir quants en fas o prefereixes mantenir-ho, diguem-ne, en el misteri? Quants en fas, va?
3: No hi ha misteri, eh? Quants? 64.
0: Per molts anys!
3: 64.
5: Olé, el teu prime.
0: Et truco de part de la teva germana Iolanda. Diu, només vull dir-li que l'estimo molt. Ole. Que amb ella fins a la fi del món, que sempre em tindrà al seu costat, que li agraeixo tot el que fa per mi, perquè és la millor germana del món.
2: Sí, senyor.
0: Ara tu penses el mateix o creus que és una inútil?
3: El mateix. És la meva germana, vamos... La més bonica, la més preciosa del món.
0: Molt bé.
4: No hi ha
0: res com la família. Sí, sempre ho dic. Ells no fallen mai.
2: Bueno, depèn la família, també.
0: Sí, això és...
2: No, perquè també la família no es tria, i de vegades hi ha cada imbècil...
0: Que... Això es va veure a Nissaga de Poder, que es portaven a matar tots.
2: Veus?
0: Per exemple.
2: Ara. Sí, sí.
4: Ara.
0: Doncs res, Antònia, bon estiu, bones vacances.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: No, home, no, a tu, per ser com ets. Vinga, obrim una ampolla de
2: cara. Ara t'escolti.
0: I brindem, i ja està.
2: Per molts anys.
0: Per cert, et regalo 50 euros. No sé si coneixes Montse Interiors.
3: Que bé.
0: Sí, perquè te'n vagis a Montse Interiors, que tenen roba per la llar, i et compris algun detallet.
3: Oh, que bé, moltes gràcies,
0: Mira, nena, si és que tots són avantatges. Oh, bona, Montse
4: Interiors.
0: Adéu, amore.
3: Adéu.
0: Adéu,
4: Antònia.
0: Em fa molta gràcia aquest riure que té l'Antònia, la veritat.
6: Tia, vols el llit ideal?
7: Montse Interiors.
6: Vols brodar un barnús amb el teu nom?
7: Montse Interiors.
6: El que necessitis per casa teva, demana-ho a Montse Interiors, perquè són fabricants amb taller propi. A més, pots comprar per telèfon, online o a la botiga, i recollir-ho a casa o a la botiga. Amb Montse Interiors tots són avantatges. Montse Interiors. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.
8: Matina Codina.

0: Molt d'aquest acordeó d'una cançó que arriba des de Romania i ja té uns quants anys i sona cada estiu perquè és un himne d'aquesta època de l'any, Stereo Love. Jo t'estimo en estèreo també, Pep Tormos, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vale, tornem-hi, bon dia. Bon dia.
2: Cada dia.
0: Vinga, no, ho feu vosaltres, doncs. Vinga, va, que avui coneixem nous detalls sobre l'esboranga enorme que es va obrir dimecres a Montcada i Reixac i que talla tres línies de rodalies. Què va passar aquí, Pep?
1: Doncs mira, l'hauria provocat l'aigua subterrània del rec Comtal. Aquesta és la principal hipòtesi de la constructora Adif. Segons avança La Vanguardia, abans de començar les obres, Adif ja sabia que el terreny era molt inestable,
0: però
1: tot i així va decidir tirar pel dret i excavar-hi igualment. L'esllavissada va provocar un forat de 17 metres de profunditat i 19 metres d'ample.
0: Deixa'm preguntar-li a el Novoy a Dimitri, sí. Cap d'obres de CEO de l'empresa, sí, Reformas Infinity e Hijos.
3: Bon,
0: no sé si és normal això, que sàpigues que es pot esfondrar, sí, un tros de terra i continues igual amb les obres.
3: No és normal, nosaltres no treballem quan fem coses així. Nosaltres posem entre río de subterrani i de terra de via de tren, s'ha de poner unes plaques de pladur.
4: Ah, sí?
3: Poses pladur horitzontal, sí,
0: era tan
3: molt
0: fàcil com posar unes plaquetes,
3: sí,
0: de pladur.
3: Pladur aguanta tot.
4: Pladur a tot arreu. De 17 metres.
5: Com està el, sí, Duc, sí, amb nou?
0: Nois, parlem d'això d'una altra estona perquè el Pep Tormos ha de fotre el cap.
1: Avui la notícia a les portades de tots els diaris és l'entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident manté intacta la seva versió dels fets del cas Plus Ultra, insisteix que és innocent, també defensa les seves filles, nega que l'empresa familiar fos una societat pantalla. D'altra banda, assegura que les joies van ser un regal de cortesia. Més coses. El Mundial va disparar les trucades per violència masclista. El diari El País assenyala que el telèfon d'atenció a les víctimes va rebre un 120% més de trucades que habitualment a les hores posteriors a la victòria d'Espanya. A l'estiu ja hi acostuma a haver un repunt d'agressions i també s'ha demostrat que una altra circumstància que augmenta la violència contra les dones és el futbol. I si sou dels que agafeu el cotxe, això segur que us interessa, el Parlament aposta per tornar a pagar les autopistes,
0: no!
1: I que els que paguin més siguin els vehicles que més contaminen i els que més quilòmetres fan en aquestes vies. És el sistema de vinyeta que ahir el ple va aprovar amb els vots del PSC, Junts, Esquerra i la CUP.
6: Ah, moltes gràcies, eh? Això que no estan suficient pagades, no?, les autopistes.
1: No,
6: perquè em va parir.
0: Veurem si s'aprova això. Gràcies, Pep Tormos.
1: Fins ara.
0: Un minut i dos quarts de vuit.
7: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Atenció, Abel Caral, bon dia.
8: Bon dia.
0: Perquè hi ha algunes novetats, que és que més enllà de la calor, la xafogor, el sol, etc., pot ser que comenci a ploure una miqueta en forma de tempesta, no?
8: Sí, a menys tenir la tarda, avui al vespre podem tenir algunes tempestes al Pirineu de les comarques de Lleida, algun ruixat, alguna tronada entorn del massís dels Ports, això al vespre i final del dia, i les tardes de cada setmana,
0: ojo,
8: a la meitat nord, sobretot comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, interior de les de Girona, però poden arribar també cap a la Costa Brava aquestes tempestes durant les tardes i els vespres del cap de setmana. I baixen les temperatures, demà notarem a l'interior, però demà pugen cap a la Costa Daurada. Atenció, que aquí pujaran, entra vent del nord amb ganes a moltes comarques, sobretot tramuntant a l'Empordà, però també mestral a la Plana de Lleida i al sud del país, i diumenge el descens de temperatura es notarà més també a la resta del país. Per tant, de cada diumenge i principis de la setmana que ve, una calor molt més moderada.
0: Mar Puga, tu te'n vas a l'Empordà, sí, pedres a les butxaques, eh? T'agrada la tramuntana o no?
2: No m'agrada, més l'Estartit, que és on vaig jo, la sorra d'allà és molt,
8: molt fineta,
2: fineta, molt,
8: sí,
2: molt, molt, és com, sí, sí. Sí, és molt gustosa, perquè a mi les pedres i tal no m'agraden, però clar, quan fa una mica de vent se t'enganxa per tot arreu. Què, sí, sí, què vol dir? Que aniré a piscina. Escolta, problema, escolta, solució.
8: Mira,
2: clar,
8: mira la gespa, no?
0: Aquí la ricachona que té, sí, totes les opcions.
2: Totes les opcions.
8: El que vulguis.
9: Sí. Si no, la climatitzada.
2: Ara.
0: A veure, Caral, moltes gràcies.
8: Vinga, fins ara, merci.
0: I tu, Mar, perquè no t'entri sorra als ulls, et pots posar. Tens aquelles ulleres de natació que van,
2: sí,
0: enganxades, que fan ventós aquí als ulls?
2: Jo és que a la platja vaig mona, eh?
0: Sí, sí. Ah, mira.
2: Sí.
0: Antes muerta que sencilla.
2: Home, sí, sí. Posaré aquelles ulleres.
7: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
10: REC 105 Barcelona.
11: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis.es i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis.es, Aquadis.es.
5: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
10: Increïble!
5: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
12: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
13: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
14: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
15: Xarxa Hyundai de Barcelona.
16: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
17: Propera parada, plaça Lesseps.
18: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: La cloenda de final de temporada al Matina Codina, i això és una cançó de traca, un dels nostres patrimonis musicals de la música electrònica, de la pista de ball, on hi passejarem sovint aquestes vacances. El duet holandès Another I'm Talk to You, que és el que fem cada dia, parlar una estona cap a vosaltres, amb vosaltres.
2: Delícies sense gluten, 100% sense gluten, 100% pensat per a tu, t'ofereix 100% aquest espai.
1: Però ara el que volem és que parleu vosaltres cap aquí, cap al programa, i ens digueu propostes, ens feu propostes. Ara, què canviaríeu de cara a la temporada que ve? Noves seccions, nous col·laboradors, coses que eliminaríeu. Avui Matina Codina a la carta, perquè aquest programa és democràtic, perquè aquest programa és sobirà, perquè vosaltres sou el més important, sou l'essència, sou l'objectiu a entretenir cada dia.
3: 608-71-714.
1: Marc Puga, vols llegir algun missatge o no?
4: I tant, que vull llegir algun missatge.
1: Que hi ha missatges escrits, també àudios.
4: Mira, una oient ens diu: Ernest, el que funciona no ho toquis. El millor del programa és la naturalitat i el poc filtre que teniu.
5: Mira que maco això que ens han dit.
1: Sí, està molt content el Departament Jurídic d'aquesta casa amb totes les denúncies que ha hagut d'anar gestionant aquesta temporada, sobretot per culpa del Sergi Ferrer, que ha generat diversos incendis.
6: M'he enfrontat a més aquest any. Aquesta última polèmica meva ha sigut un vídeo que feia enfadar els argentins per una banda i els espanyols per l'altra, tenint en compte que visc a Castelldefels, on hi ha 50% d'argentins, 50% d'espanyols. Tres dies que no surto.
1: Jo crec que has de fer una secció, mira, que es digui fent amics.
6: Sí, amb el ferm objectiu d'haver-me d'anar a viure a França.
1: Jo et pago una escolta. No
4: canviar-te la identitat.
7: Per cert, que TV3 van fer un programa fa molt temps que es deia Fent Amics amb en Sergi Mas, que era boníssim. I també tenien allà els teatres de la guerrilla.
1: Però això era un altre programa, Lluís. Ja no se'n recorda ningú. Mira, la secció de nostàlgia de la temporada que ve la podries fer tu, Lluís. Apunta-t'ho, això.
6: Sí, senyor. D'acord.
1: Avui recordem...
7: És un polígraf. L'he deixat a casa, sisplau.
1: Avui recordem... Les tresines, no?
7: Les tresines.
1: Que picava. Saps la cançó, no?
4: Jo també, la cantem junts.
7: Sí, vinga, va, escolta'm.
4: Un, dos, tres, i
7: són les tresines, les més belles veïnes que poguessis a una escala trobar. No me la sé, es confirma que no me la sé, sempre amb l'escombra picant a dalt.
8: No, igual, ben bé.
6: Això seria una cosa eliminant, no, també?
1: Sí. Espera, que ara està buscant la cançó.
4: Dones d'enfants.
1: La tinc. Som les tresines, les més belles veïnes.

0: Sí, s'haurien de deixar de cantar els que no en sabem, que canti només el Xavi Cazorla.
1: Ui.
0: Ja està. Va, algun missatge més llegit i anem als àudios.
2: Bon dia, jo trauria la part dels horòscops. I allargaria la de l'Arnau Mulet i que ens expliqui coses de la seva vida. S'enrotlla molt i sempre el talleu. També més varietat musical, sisplau. Felicitats pel programa.
0: Molt bé, a tu, per ser còmics.
3: Vingo a parlar del temps, la secció meteorològica...
0: Sí, no, de... perquè no s'ha de tocar, perquè a la gent ja li agrada, no?
3: Però potser l'hauríem d'ampliar no només la Mònica Usar, sinó també el Francesc Mauri... que el tenim aquí.
0: Fes una proposta, l'escoltarem. Sí, tenim tot l'estiu per plantejar-nos que el Francesc faci una secció aportant noves dades, no?
1: Envia el currículum.
0: De moment aquest any vas fer una cosa innovadora, que són les orelles immersives,
3: no?
0: Que ens col·loquen dins d'un fenomen meteorològic.
3: Són les conegudes orelles 3D, que doncs us poseu...
0: Li agrada molt al Sergi.
4: Bueno, a mi em va donar unes que no funcionaven, però m'imagino que deu ser guai.
3: Eren unidireccionals. Sí. Correcte.
0: Vinga, més missatges. Hola, bon dia. Hola.
5: Mira, jo el que fotaria fora és el codin aquest. M'acabo en Déu, que està igual. Que està que si els cabells, que si les nòvies, que si no sé què, tio. La sensació com de xulo de la discoteca.
1: És veritat, sempre passa.
5: Jo el fotaria fora i el portéssim a la resta, si no.
0: Va, perfecte, escolta, és una proposta. És una
4: això
0: proposta.
4: Demostra que no hem filtrat els missatges abans de...
0: Què m'ha dit? Que sóc un què?
4: Una mica xulo.
1: Algú del cabell i algú de les noies.
0: Hòstia, però jo et dic una cosa, o sigui, si fos xulo aniria ventant-me de la melena que tinc, no diguem-ne que no trauria aquesta faceta victimista, no? De perdedor, de loser.
4: I de nòvies no ha sigut potser tampoc el teu any?
0: No, totalment al contrari. Hola, bon dia.
6: Bon dia, matineros. Crec que no estaria malament una secció, encara que fos petita, de lo que són...

0: acudits curts, d'aquests que s'usarà molt, que estarà molt per ahí. Estaria bastant bé, crec jo. Bon dia, que vagi bé i que us vagi bé les vacances.
1: Gràcies, bon. Guapo. Hi ha algú que vulgui fer una petita aportació en forma d'acudit curta?
2: Bueno, ¿sabéis cuál es el último animal de todos?
3: Sí, claro que lo sabemos, lo sabe todo el mundo.
4: La foca.
2: El delfín. Ah,
1: está bien, está bien. Si fas la secció, de ser més bons,
5: eh? Que m'encanta.
1: Ah, perdona. Ja.
6: Bon dia, Matina Codina. El que hauria de fer Francesc Mauri és receptes de cuina, eh? Amb la velocitat que parla.
7: Ah, mira.
6: Amb un primer plat ja ompliu el programa, tio. Vinga, salut.
1: No, bé, això pot semblar una tonteria, però un problema que tenen les seccions de cuina a la ràdio és que no tens temps de
7: pillar. És veritat. També les podries fer a temps real.
3: Sense posar pausa en cap moment. Sí.
8: És una molt bona proposta que crec que podríem implementar a partir del 1 de setembre amb una, doncs, cuineta. Bueno, tampoc què? Calia la cuineta.
1: Una
8: cuina normal.
9: Han enviat un missatge, pel Mauri. Te l'he marcat.
1: No, l'acabo de tirar.
9: Vale.
1: A quin programa estàs, Mar?
9: No, la veritat és que no estava escoltant.
3: Saps quin és l'últim animal del zoològic, Mar, o no?
2: El delfín.
9: No estava escoltant el programa.
1: Llegeixo un missatge que diu: tot està bé, heu trobat la fórmula, i més ara que tenim la Mar. Diu, per canviar alguna cosa, què tal si no feu vacances?
3: Sí, home, toca a la via, home. Tranquil·la. Sisplau, que m'he tret el despertador.
1: I llavors diu: descanseu i agafeu molta força per acompanyar-nos igual de bé que fins ara. Felicitats pel programa, perdó per les vacances.
10: Claro, muchas gracias.
9: Gracias, home.
1: Era una broma. Ho deixem aquí, 608-717-141.
11: 608-717-141.
1: I ja posem rumb a la temporada que ve. Què canviaríeu? Què introduiríeu? Explica'ns la teva, i ara arriba el número 1 de les cançons boomer.
12: Hi ha persones que no busquen només pa, busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas. Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten, a Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten, 100% pensat per a tu.
1: Valillo, a brillar!
11: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
13: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
3: Ara. Darrera, darrera cançó boomer de la temporada, i en el cas d'avui, darrera cançó boomer d'estiu.
14: Oi.
3: De farra. Ai. D'aquestes, d'aquest rànquing que vam començar el dilluns de la setmana passada. Atenció, avui la número 1, la millor, la cançó boomer de festa que el 2011 ens va tornar bojos. Fot-li cazorla!
14: Número 1!
3: Fuego.
14: Però què fas,
3: 2011.
14: Què fas?
3: Una vaina.

0: Mira aquest saxo, Alan Lillo, que jo crec que musicalment va rebre molta influència de discoteques estiuenques tipus Bora Bora, no? Tipus Malalts de Festa, no? On sorties tu, Lillo, quan tenies època, diguem-ne?
1: Bora Bora Sabadell vaig anar molt.
0: Sí.
1: Anava bastant a la zona Barcelona...
2: Més ràpid o ja no ens interessa.
1: A prop d'on vius tu.
0: Sí, és que bueno, tampoc és important. No,
3: carai, no sé,
0: Lillo, ja. Fins a les 11 no anem de vacances, eh?
1: A Roda de Barà sortia molt.
2: Ah,
1: a
2: les
1: carpes,
2: no?
1: Sí, també allà, també n'hi ha. Sí.
4: Arriben els Aquatic Days a Marineland, Catalunya. El 25, 26 i 27 de juliol tens 6 euros de descompte comprant les teves entrades online.
5: Aprofita els Aquatic Days a Marineland, Catalunya i gaudeix en família de tobogans, piscines, dofins i lleons marins.
4: Recorda, 25, 26 i 27 de juliol, Aquatic Days a Marineland, Catalunya. Reserva ara a marineland.es.
0: I és que en el fons us trobaré a faltar, us dic ara.
6: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: 12 minuts i mig i les 8 del matí. Com dèiem, l'últim programa de la temporada, hora de passar llista. Sergi Ferrer, ens deixaràs impunes o no?
2: Us deixaré impecables. He fet una descripció bastant precisa del que som cadascú dels membres del programa i perquè no sigui un conyazo, farem l'onze de gala aquest del matí en format periodista esportiu, que vol dir cridant molt i amb la música molt alta.
0: Vinga, comencem repassant la Mar Puga.
2: Ostres! Mar Puga, la novetat, la diva, la perla d'Espanya, la reina de la caspa, la tonadillera del Grupo Godó, l'amiga de tothom i la nòvia de ningú, el fitxatge estrella de la meseta castellana, una andalusa nascuda a Catalunya, una catalana nascuda a Villanueva de los Cojones, l'Eva directa de los Pecos, de Julio Iglesias, de Sara Montiel i de Manolo Escobar.
7: Olé.
2: Si féssim una sèrie i la Mar fos un personatge, se'ns acusaria de ser massa tòpic i d'exagerar una persona que és impossible que existeixi. Però a fe de Déu que existeix. Si teniu 4 hores lliures, seguiu-la a Instagram per estar al dia de totes les coses que li passen sense moure's dels mateixos 5 carrers de sempre. Us heu fixat que m'he tallat el serrer i crida la Mar Puga sense rebre resposta per part nostra ni una sola vegada.
7: És veritat.
2: El gran descobriment que durarà al Matina Codina el que trigui Mediaset en trobar-la a Instagram. Gaudiu de la Mar, ara que podeu, perquè un dia estarà presentant uns Goya i la mirareu a la tele i direu: "Eh, su cara me suena."
7: Sergi, que bonic!
8: Que buen giro final.
7: T'estimo, ha sigut molt maco.
3: Sí, però no rimava.
0: Alan Lillo.
2: Sí. Alan Lillo, l'estrany fenomen de la persona que quan imita parla ràpid i quan no imita fa més voltes que el nitbus de Sant Boi. Alan Lillo, l'home de les 1.000 veus i de les 10.000 manies. Voleu fotre-li el dia en l'aire a l'Alan Lillo? Doneu-li la mà, toqueu-li el boli, canvieu-li de lloc a la llibreta, respireu una mica fort. Estar viu és probablement un problema per aquest crac del mimetisme. Busques una secció de tele rigorosa i farcida de detalls? Doncs hauràs d'escoltar el versió RAC1, perquè aquí només trobaràs dades falses i titulars incomplets.
8: No fa gràcia.
2: Alan Lillo, 100 personatges i una sola droga, el sucre. Alan, si haguessis fet una flexió per cada cop que has jurat deixar el sucre, deixaries l'home més fort del món. L'Alan, el calvo de Schrödinger. Gràcies per regalar-nos el luxe de poder-t'ho dir en antena cada 10 minuts, tot i que sigui una dada falsa. I per això t'ho diem a la secció de tele, perquè és una dada falsa. Tots els atacs de riure que has patit i que patiràs ens ajuden cada dia a llevar-nos i seguir intentant boicotejar les teves seccions.
0: Oh.
2: La cançó Boomer, el caprici adolescent d'un locutor amb energia de divorciat. Alan, tu creus que imites 30 personatges, però jo el que veig és que tinc 30 amics.
0: Xavi Cazorla.
2: No. Cazorla, el tot terreny dels matinals, capaç de fer-te 1.000 seccions i fer-les totes a última hora. Veterà de les zones, llarg és el seu llegat radiofònic i curt és ell. Centenars de milers d'idees i personatges patrullen el seu cap desproporcionadament gran amb la ferma i única intenció de molestar els companys amb algun boicot subtil que alteri la pau del programa.
1: Sí,
2: molestar l'Ernest Codina i intentar que s'enfadi seria la resposta a una entrevista on li preguntin què et fa feliç. El rei de les dades ambigües i la persona amb l'algoritme més estrany del panorama radiofònic, un tio amb una capacitat admirable d'insultar fent un personatge per aconseguir que acabis discutint no amb ell, sinó amb el personatge.
1: És veritat.
2: Li diuen Hasselhart 304 perquè porta 3 anys vivint del talent de les seves filles i perquè és habitual trobar-se el borratxo a una plaça un dimecres a les 12 al migdia. El líder dels capgrossos de Sabadell, més pesat que un sord amb un tambor. I ara que treus el tema, a més de totes les discapacitats evidents, la teva sordesa unilateral no li ha impedit ser unilateralment pesadíssim. Xavi, per mig com un germà, però no bessó, perquè els dos nostres cabezons no hi cabrien a l'úter d'una balena adulta.
0: Em fa por, Sergi Ferrer, parlant de mi, Ernest Codina.
2: Abans de res, Ernest, recorda que és humor i que ja estic renovat. Ernest Codina, el líder indiscutible, recollint els fruits de ser el més ràpid amb la taula de so, el més eloqüent amb el discurs i de tenir un cognom de rima fàcil, perquè si es digués Ernest Savoia, m'agradaria veure com es diu el teu programa. Apassionat a les jornades partides, 12 horetes pel matí i 12 horetes per la tarda, sempre pendent del Twitter per tenir l'última notícia abans que la pròpia notícia hagi passat. Seva és la frase, a vegades em poso el mòbil al cul per assegurar-me que noto la vibració si m'envien una última hora. Si li preguntes a l'Ernest quants sinònims cal recitar en una mateixa frase, et dirà els que calguin, els que convinguin, els necessaris, els que facin falta, els que els consideri oportú, els que la situació requereixi.
0: Sí, senyor.
2: Sí, Ernest, dóna-me'ls tots. Més intens que una excursió amb Jonathan Andic, més pesat que un collar de neveres. Un autèntic tità dels mornings musicals que fa tremolar les zones amb la seva veu de tros. Si jo tingués la seva veu, no hagués parat de fornicar des del 2002. I 2002 justament va ser l'any que l'Ernest Codina va començar una frase que encara no ha acabat. Com s'esdevé la present onomàstica en aquest ombrívol dia de canícula? Li pregunta l'Ernest a la Laia, de 5 anyets, en una trucada despertador. Com dius, Ernest? Vols repassar les 12 dates dels concerts de la Sabrina Carpenter a la seva gira per Ohio? L'antena és teva, company. Nosaltres esperarem amb un somriure els llavis i una cançó al cor. El jefe, el capità, el senglar d'Osona, et seguirem on vagis, Ernest, que la teva passió ens acompanyi molts anys.
0: Sergi, i tenim bonus track, Sergi Ferrer parlant de Sergi Ferrer, que és una cosa que li agrada molt.
7: Ah,
2: és el meu tema preferit. La prova que demostra que la ràdio és un mitjà a l'abast de qualsevol. Ansiós de micro, el rei de la interrupció, el capità del hate. El menú especial de la queixa, de primer enfadadilla russa, de segon tartar de sermó i de postres cridamissú. Hòstia santa, com crida aquest tio. Si el guió és fluix, digue-ho cridant molt, no passa res. Escolta, Sergi, digue'm, ets antitabac? No m'estranya, perquè el que fas és infumable. Oh! El català del Baix Llobregat, que fa menys vocals neutres que Gabriel Rufián en campanya. Oh, és que a mi el Sergi no m'agrada perquè em sembla que crida massa. Ja ho sé, senyor, a mi també m'ho sembla, però si parlo normal tothom s'adonarà que no fa gràcia el que estic dient. Wow. Si volgués sentir insults i queixes de fons mentre els adults parlen, faria de cangura un nen pijo de Sant Gervasi. Saps per què funcionava tant la secció de Ferrer al carrer? Perquè la gent pensava que el fotrien fora en directe. Però aguanteu, oients, que si la ràdio és justa, això no trigarà a arribar.
0: No canvi mai, Sergi Ferrer, moltes gràcies per aquesta temporada, per moltes més, cridant i fent acudits tan bons com els que acabo d'escoltar. 6 minuts i les 8.

0: Cardíaques de matina. Fes-ho
1: bé. Molt bon dia, matineros, codineros.
2: Bon dia al matí, codina i companyia. No es pot anar amb pressa.
3: Aquí de bon dematí treballen a sacar el país. Ai, espera, que diu un company que pot dir alguna cosa. Espera.

0: Yo tuve un sueño erótico contigo hace algunos meses. No sé por qué ni por qué razón. Ahí queda.
1: Bon dia, guapos. Moltes felicitats pel programa. Una forta abraçada.
2: Avui a dia, descobreix les hamburgueses World Burger Argentina i Itàlia per només 2,50. Exclusiu a dia i a dia.es.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900 903 743.
5: Verisure. Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900 351 351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes. Ocasión
6: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: faldilla hawaiana, la Shakira, una de les dones que millor es mou del panorama artístic i que més triomfa en aquests moments amb la cançó del Mundial, número del món, aquest Dai Dai, al costat de Burna Boy. Comencem l'última hora de les 8 d'aquesta temporada. Bon dia, Catalunya! Vinga, va, som-hi.
1: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
2: Yo me pido de vacaciones, yo necesito unas vacaciones.
0: Doncs sí, sí, sí que les necessitem, perquè sí, són molts matins, eh? Vam començar fa 11 mesos.
3: Mare de Déu.
0: Molts dies sonant al despertador, a hores intempestives, 4, 5...
3: Molta son, molta son. Jo no sé si a vosaltres us costa, però a mi em costa anar a dormir d'hora.
4: Sí, costa,
3: costa llevar-te d'hora, però també costa anar-te'n a dormir d'hora.
0: A veure si aprenem alguna cosa d'aquesta temporada, mirat, per exemple, que hem d'anar a dormir abans, exacte, que hem de descansar més,
3: mirat,
0: que hem de millorar els nostres hàbits, la nostra rutina. 8:03, últim Matina Codina d'aquesta temporada, és l'últim ball, programa de Cluenda, serà molt especial, avui a les 11 del matí, aquests serem nosaltres. Vinga, ole! Sortirem per la porta de l'equip d'aquest programa i no la tornarem a trepitjar l'emissora fins al 31 d'agost. Toca reposar, companys, toca carregar piles, renovar idees i aterrar un altre cop aquí en aquest estudi després de les vacances amb més força, amb més riures, amb més bogeria i amb més cohesió que mai. Abans per això queda el programa d'avui i a aquesta hora, com sempre, l'última pregunta, Cazorla, va!
4: Ollo.
0: Què has ensenyat per últim cop aquesta temporada a les teves filles?
5: Que això que han anat fent els divendres de parlar aquí al programa l'agenda infantil del cap de setmana ha estat molt bé, ho han fet molt bé, felicitats.
0: Sí, senyora.
5: Però, de cara a la propera temporada, han d'espavilar una mica i fer una interpretació que sigui magna.
3: Sí.
5: El nivell del vídeo que ha penjat Fermín López, el jugador del Barça, amb una coneguda marca de patates, les Lay's, avinguda Diagonal 477, tercera planta, l'atenció de Rec 105.
6: A partir de setembre.
5: A partir del setembre, si pot ser.
4: Sí, ara que no em vin.
5: Ojo amb Fermín, que aquí hi ha fusta d'actor.
7: ¿Y esta caja? ¿Quién la ha traído? ¿La abrimos, Horus? Uf, qué pasada. Las nuevas Lay's exclusivas para celebrar la victoria de España contra Argentina. Ya tenemos nuestra segunda estrella y eso merece una celebración a la altura. Vamos a probarlas.
3: Qué buena.
7: Buenísimas.
3: Uy, sí.
7: Saben a gloria y oro.
3: Joder.
7: Así que ya sabéis. No Lay's, no gain.
8: Bon dia a tots. Aquest tio està fotut perquè volia anar amb la selecció espanyola.
9: Sí, piel de gallina.
8: Estava lesionat.
9: Me s'ha puesto.
8: No,
0: estic una mica part d'aquest intrusisme laboral, no? O sigui, ara un futbolista és actor,
10: sí,
0: no?
10: Sí, senyor.
4: Yeah.
0: És cantant, no? Sí. Quants futbolistes han acabat traient un hit musical,
10: sí,
0: per exemple?
10: Massa.
0: Sí, és verdad. I per què? Per què aquesta poca sang? M'ha recordat una mica Andrés Iniesta.
9: Sí, la verdad que a mi me s'ha puesto la... La piel de gallina de l'actuació, no?
10: Sí, sí. Podries menjar-te una patata, tu, ara, per exemple?
9: Sí.
10: Com seria?
9: Sí, seria, a veure, una bolsa de patates.
10: Caramba, no?
9: Cáspita. Voy a probarla.
4: Cáspita.
9: A veure, voy a masticarla. Es que no tengo
0: molta barcelona, no, sí, molt realisme. Bé,
10: són de cartró.
9: Realmente está exquisita, no la había probado. Sí. Está exquisita la patata. Esta nueva patata Lay's.
0: Lay's
9: también. Está muy buena.
0: Després d'aquest moment de vergonya aliena, Sergi Ferrer, treu-nos d'aquí, si us plau, dedicant al programa. Qui li dediquem avui al programa?
11: A tots els oients. Sí, em veig amb l'obligació de passar llista un altre cop, perquè cada dia puntualment els oients poseu la ràdio al cotxe, a casa, a la feina, o intenteu posar-nos a Tarragona i salta Ràdio Patrona, perquè hi ha una ràdio pirata que ens roba la senyal a Tarragona.
12: Un altre speech fotràs ara, tio?
11: Que no, que és més curt, deixa'm viure. En fi, demanar-vos perdó, oients, per totes les vegades que hem cridat, que hem fet seccions inintel·ligibles, per totes les intervencions que hem fet, les interrupcions, totes les dades incorrectes i falses i poc rigoroses, quasi totes de l'Alan, per tots els cops que hem dit una paraulota i els vostres fills des del seient de darrere del cotxe us han dit: què vol dir això, mama? A tots els que feu like al que publiquem a Instagram encara que el vídeo estigui mal subtitulat, els que aguanteu després de la crònica del temps i dius: hòstia, però si no han dit el temps,
0: yeah,
11: podeu deixar la Mònica dir el temps? Els que ens seguiu escoltant tot i l'humor negre, les faltades i el caos del programa. No us podem prometre fer-ho millor la temporada que ve, però sí podem garantir-vos fer-ho encara amb més son. Perquè ens llevem a les 5 i anem cansats, i ho fem només per vosaltres.
0: Sí, senyor.
4: Oh, que bonic.
11: Ole.
4: Sergio, avui estàs fent coses molt boniques.
11: M'estic fent una ràbia.
4: Bonic.
6: Bueno,
4: ets maco, en el fons.
3: Per vosaltres, i també ho fareu, perquè us paguen uns diners a Vinalde.
11: Mira, com va dir un savi, poderoso.
3: Caballero és don dinero.
0: Demanem també perdó per totes les vegades que Marc Puga ha posat el meu avi en versió Manolos.
4: Posa-la, posa-la.
12: Quan el català...
6: Ole, Pepe.
4: És que, perdona, és l'època de Habaneres i de Manolos i de Rumba.
0: Però vull un extra a la nòmina per tot el que he d'aguantar jo.
4: No és
0: tant. A tall musical.
4: No és tant.
0: Que sí, Marc. Escolta'm, quin és el teu motiu per llevar-te avui?
4: Home, és bastant evident, no?, que acabem aquesta temporada, que marxem de vacances, i jo concretament vaig a la Costa Brava, ja ho sabeu, a l'Estartit. No puc estar més feliç de perdre-us de vista per fi. Tot i que us diré...
0: Vés-te'n a les medes.
4: Tot i que us diré, no, que us trobaré a faltar, germans. Aleshores, per fer-ho bonic com el Sergi, posa'm Yarumi.
9: Que maca.
3: Ai, Yarumi.
9: Yarumi.
3: Qué bonito. Yo es que me emociono con Yiruma siempre, porque es el pianista chino.
9: ¿Es chino o japonés?
11: ¡Es coreano!
4: Lo pongo por ti.
9: Sí, es lo mismo, va. Está chino.
4: Reus, direm aquesta música a fons, que ha sigut un any bastant terapèutic. Venia trista i me'n vaig contenta. Trobaré a faltar la cançó Boomer del Lillo i els nostres viatges en cotxe. Sí, a 30 per hora.
3: Jo també.
4: Els crits del Ferrer i els seus consells de germà gran, que no diré d'amic gay perquè s'enfada. Les abraçades inexistents del Cazorla i la seva facilitat per fer-me riure. L'estrès de l'Ernest i les nostres converses profundes. Sí o no?
0: Ah, fent teràpia, tu i jo. Sí.
4: Tot i que vindràs a l'Estartit a estressar-me, per tant, tampoc em preocupa gaire. No,
0: si
4: no
0: vols, no vinc,
4: gaire.
0: Si vols, no vinc.
9: Ui, lo vaig en directe,
0: la
4: vida. Tu dubtes?
0: Avui està sortint a la llum que no em suporteu.
9: No vols que vinguis, Ernest?
4: No. Tu creus que jo no vull que vinguis? Però m'estressaràs, jo t'estressaré a tu, no ens estressem.
0: Ja, és veritat, som els companyeros.
4: Re, el primer dia vaig dir que érem el millor tàndem.
0: Sí, senyora.
4: El millor equip, l'equip ideal, i avui ho reafirmo, ha sigut una temporada molt bona. Gràcies, us estimo i me'n vaig a l'Estartit.
0: Escolta, nota molt alta a la primera temporada de Marc Puga. Gran fitxatge, gran fitxatge. De fet, ens ho estan dient molts oients al 608-71-7141, que la mare ha estat un gran encert.
1: 608-71-7141.
0: Avui, matina codina a la carta, perquè com que ja posem rumb a la nova temporada, ens anirà molt bé recollir les vostres opinions, què introduiríeu, quines seccions noves faríeu, que trobeu a faltar, per exemple, coses que us molestin del programa i que eliminaríeu per complet de totes. Marc Puga, què ens diu la gent al 608-71-7141?
4: Doncs mira, ens diuen molts missatges de que falta més presència de la Marta, que volen seccions de la Marta la temporada que ve. Per Marta, ves preparant acudits aquest estiu.
0: No porta res, la Marta.
4: Sí, Ernest, sí. També ens diuen, bon dia, matineros, jo afegiria el programa i empoderaria la Mercedes, la dona del Santiago Segurata.
9: Sí. Què dices?
4: Segur que li fa callar la boca una estoneta, en el fons, que és un huevón a casa, diuen.
9: Que sabrà, esteo, le meto un tiro si lo tengo delante, mira que te digo, parla a mi Mercedes,
11: guarda
9: una mujer.
4: Diu, i feu fixa la Marta, sisplau, que així també trenquem el patriarcat. Felicitats pel programa, us trobarem a faltar tantíssim.
0: Anem als àudios, 608-71-7141, hola, bon dia.
13: Bon dia, matineros. Jo el que faria per variar una mica la propera temporada és que em toqui d'una vegada el xec de Mons Interiors, que no hi ha manera de que pilli ni una sola trucada rebot. Vinga, que tingueu molt bones vacances. Ens veiem a la tornada.
0: Passada que és la gent amb els premis. Tia, aneu a la tòmbola, conyo. És que, de veritat, la gent que diu 50 euros, bueno, pues 50 euros te'l pots gastar tu.
11: Que fa il·lusió, perquè te'ls regalen des de la ràdio.
0: Sí, tu, vull dir, si no et toca, no els demanis. Ja està, a punt.
11: Vosaltres, al versió, regaleu detergent.
0: No, i perdona, que no són 5.000 euros, no?
14: Exacte.
0: Que són 50 eurets.
14: Són 50 euros que...
0: Bueno, que no, que li agraïm molt a la Montse, de Montse Interiors, els 50 euros. Són 50 euros cada dia.
11: Clar, ella està deixant-se una pasta.
6: Una rata, la gente.
0: Ara. Va, un últim missatge.
15: Hola. Bon dia, matiners. Tot està bé, però bueno, per dir alguna cosa... Què us sembla una secció de hits actuals de cada país, no? Per riure una mica. Vinga, visites pel programa.
0: És com una mena de Viajeros por el Mundo, no?
14: No ho entenc.
0: No, que vol cançons actuals d'altres països.
11: Ah. I diu per riure una mica, hi ha un punt aquí
0: sí,
11: de...
0: No sé.
11: Mira.
14: Vaya peñazo de secció. Has de tu en tu casa. Estàs vale. Nominado.
9: Joder.
0: Bé, avui democratitzem el Matina Codina. Heu de fer una mica de cap de programes, no? D'editor.
11: Sí, senyor.
0: De CEO del Matina Codina. Què canviaries? Perquè així recollim idees, també. Que estem secs, és que estem secs.
3: T'has equivocat, has dit idees. Són idees.
4: Idees.
11: És bona.
0: No canviïs mai, Albert.
11: Jo també dic que sí.
0: Tornaràs la temporada que ve, tu, Albert?
16: I tant, a mi em caieu tots molt bé.
4: A tu, no, no.

0: Hi ha dies que tenim tanta son que, efectivament, ens mirem al mirall i no ens sentim la cara, eh? Ens comencem a picar amb la mà, desperta, desperta, desperta, eh? I de seguida, quan venim aquí i escoltem cançons tan bones com aquesta de The Weeknd, doncs se'ns passa la son i la mandra i les poques ganes de treballar. Un quart de nou. Xavi Cazorla. L'última setmana de la temporada hem anat repassant algunes de les pífies més destacades, més divertides de tota la temporada, en quatre semifinals.
1: Sí.
0: I, per tant, han passat quatre cagades, quatre ficades de pota a la gran final d'avui de la Champions League de les pífies.
2: El himno del Real Madrid.
3: Claro que sí, joder, viva España.
1: I començarem ja la finalíssima de les pífies d'aquesta temporada amb la primera candidata guanyadora, que és la Mar, inventant-se el nom de la parella d'un astronauta.
4: Vinga, parlarem dels quatre astronautes. Sí. Començarem pel Reed Weisman, ja està casat fa més de 20 anys amb Condiona.
5: Amb qui? Amb qui?
6: Qui en demonios és ese?
5: Qui? No la conec.
0: Va, una mica de rigor, sisplau.
7: L'hem perdut, eh? Houston, tenim un problema.
4: És igual, està casat amb una dona que es diu Condiona, ja està, no sé.
8: Sí. Segur?
7: Però no es diu Condiona, es diu Diona. Està casada con Diona.
4: Diona.
7: Es diu Diona Glover.
4: Mar.
8: Debería haber alguien con LGB.
0: Ens ha regalat grans moments, Mar Puga, eh? Increïble. Això es diu fer de l'error una virtut.
7: Sí, senyor.
0: Convertit aquesta pífia en una de les candidates a guanyar la temporada de les pífies.
1: Sí, segon finalista, un altre atac de riure, Francesc Mauri, i un atac de riure massiu per culpa d'unes orelles 3D.
9: Amb aquestes orelles gegants amb so 360 per escoltar el que se sent des de dins d'aquest huracà.
7: Aviam.
10: Com s'encenen! Hola!
9: Ràfegues de vent de 200.
0: Va, Francesc, hosti, sisplau.
10: Em surt disconnected!
7: Com no tu?
8: Ja pots seguir.
9: 200. La pressió també de 900 hectopascals.
10: Sí que la noto, sí!
9: Caos bidireccional.
0: Jo això, el caos no l'he notat, jo.
10: No, el meu està unidireccional.
9: Haurem de fer venir el demandament. Veurem com evoluciona aquest huracà. Ventus vementus.
7: Vale, Harry Potter.
0: Les orelles 3D del Francesc Mauri que necessiten millorar, sens dubte.
1: Sí,
0: perquè no funcionen.
1: Wow. Deixa'm dir que un oient l'altre dia ens va dir: ostres, sort del Sergi que anava seguint el guió. No va entendre que no hi havia cap.
0: Tercera gran finalista.
1: Torna a ser la Mar amb un concert de flauta en do major.
4: Home. Avui us toco Titanic per vosaltres, companys.
0: Mar Puga en directe al Matina Codina tocant My Heart Will Go On de Celine Dion.
4: 3, 2, 1.
11: Ai, que bé.

0: No, és que si em feu riure no ho puc fer. No, silenci ara, vale?
1: Està poniendo los pelos.
2: Calleu.
3: Hòstia. A més, ella no s'aturava, eh? Ella creia que ho estava fent bé. Una autopercepció del seu talent artístic, una mica esbiaixat. Pep Torbus, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Ara sí, bon dia. Sí.
0: Ara.
3: Tu, com a trompetista dels Buhos, què t'ha semblat aquesta interpretació de Marc Puga?
1: Sincerament.
4: Cruza la passarel·la, va.
1: Molt bé!
0: Que tornaré, aquest estiu practicaré i tocaré Titanic una altra vegada bé.
1: Gràcies als teus veïns de l'Estartit.
3: I a més, segons ella, va ser culpa nostra que la fèiem riure.
1: Sí, clar, clar. Sí. Imagina't el vaixell enfonsant-se i sonant de fons, això.
5: El que més m'agrada de les flautes és l'estri aquell per netejar-les per dins.
0: Ai, és bonos.
3: Doncs per què no te'l fiques pel... No,
0: ai, pobre.
5: Però em vols que me'l posi?
3: No, home, no. Va, acabem amb l'última finalista.
6: Per últim, la nena qui li va agafar la plorera al moment menys oportú.
7: Des de Bellaterra.
3: Quants fills tens?
7: Tres.
3: Tres.
8: A veure, anem per parts.
6: Deixa parlar la nena, quina, és que...
3: Quina...
6: Ai, pobra. Oh. No ploris, Helena.
3: Tens només la... Pepit, de que respondrem.
0: Escolta'm, una
3: com es diu la Peque?
6: Què li passa?
3: Que respondrà. Que respongui qui vulgui.
0: La pregunta és com respiren els peixos fora de l'aigua. No, al revés. Es posen una ampolla plena d'aigua a l'esquena. La B diu que no poden. La B diu no poden, es moren si els feien fora l'aigua.
8: Com ho veurà que vinguin serveis socials?
9: Aquest és el tercer nivell de força del sopar de carrers.
3: Nosaltres ens queixem que hem de matinar i venir a ser creatius i divertits que hi ha aquí, però tu imagina't haver de portar aquesta criatura cada matí a l'escola.
1: Oh,
3: eh? Wow. És que aquesta nena, era una nena, no?
1: Sí, crec que sí.
3: Trucava per anar a l'aquàrium, però en realitat són els pares els que volen anar a l'aquàrium, perquè sí. Els nens no volen trucar al matí.
1: Clar.
6: Va, doncs, ara és el moment. Ara és el moment en què els oients han de votar el WhatsApp del programa, el 608-717-141. Si volen que la guanyadora sigui la Mar i Condiona, que ens enviïn Condiona.
0: Amb Condiona.
3: Amb qui?
4: No la conec.
6: Si volen que el guanyador sigui l'atac de riure del Mauri, envieu-nos... Mauri!
10: Ràfegues de vent del 200.
3: Va, Francesc, hosti.
6: Si volen que guanyi la Mar...
1: T'has esperat tu aquí en aquest àudio?
3: No podia.
6: La Mar tocant la flauta, envieu-nos flauta.
0: Sabeu on vaig a la tornada?
6: Si voleu que guanyi la nena que va cridar mentre la seva mare trucava per telèfon, envieu Aquarium.
11: I un es diu Aleix.
7: Exacte.
11: Aleix i l'altre?
6: Ui, no és aquest.
3: No és aquest.
6: Ja l'hem sentit cridar.
3: També podeu enviar Superguerrer, si voleu.
6: També, sí.
3: El 608-717-141. Després de la publicitat, Pep Tormos amb les notícies del dia i també la vencedora del campionat de superpífies de la temporada. Ara tornem.
12: Matina Codina.
13: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Llavors hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
15: Exacte!
14: Som-hi doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada. Informa-te'n a UOC.edu.
16: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
17: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
16: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
17: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
16: Important, en un refugi climàtic natural.
17: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
18: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
2: Berrugues! Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
7: No ho comparteixo.
2: El que he dit?
7: No, la banana. Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
2: I la nectarina, 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
15: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
18: A l'ataque! Tengo que dar el extra.
15: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: xorro que té aquesta dona. És la sueca Sara Larsson. Ens estimula amb aquest Midnight Sun, que es pot veure aquesta època de l'any a Escandinàvia, per exemple. Molt millor el sol de mitjanit que aquell de migdia que et fa arribar als 42, 43 graus.
1: I tant.
0: I et desmaies. 3 minuts i 2 quarts de 9 del matí, 24 de juliol, l'últim programa de la temporada. Pep Tormos, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I mentre nosaltres estem de cluenda i celebració, al món van passant coses que ens explica ara el Pep. Avui, per exemple, coneixem nous detalls sobre l'esvoranc enorme que es va obrir dimecres a Montcada i Reixac i que talla tres línies de rodalies.
2: L'hauria provocat l'aigua subterrània del rec Comtal. Aquesta és la principal hipòtesi de la constructora Adif. Segons avança la Vanguardia, abans de començar les obres, Adif ja sabia que el terreny era inestable, però tot i així va decidir tirar pel dret i excavar-hi igualment. L'esllavissada ha provocat un forat de 17 metres de profunditat i 19 d'ample.
0: És digno d'admirar. Et felicito, fill. El govern espanyol ha declarat l'emergència nacional per 4 incendis simultanis a Madrid i a Castella i Lleó.
2: Hi ha més de 10.000 desallotjats i preocupa que els focs puguin fusionar-se i crear un incendi impossible d'apagar. A partir d'ara serà el Ministeri d'Interior qui prendrà les decisions i qui coordinarà els diferents operatius. Segons els mateixos bombers, els incendis són tan violents que estan fora de la seva capacitat d'extinció.
0: Un any molt tràgic pel que fa als incendis, eh? Cada dia, des de fa unes quantes setmanes, n'expliquem aquí al Matina Codina. I ara expliquem també que la Generalitat demanarà al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont i a Oriol Junqueras.
2: Presentarà un escrit avui mateix i d'aquesta manera farà pinya amb els líders independentistes i amb la Fiscalia, que ja ho ha demanat. El govern també està preparant un document per acreditar que els diners que es van destinar tant al referèndum de l'1 d'octubre com a la promoció del procés independentista a l'estranger no provenien de fons europeus.
0: I acabem amb la notícia absurda, que és el caprici d'un milionari. Concretament, un milionari austríac que va aterrar amb el seu avió privat sense permís a la Cerdanya.
2: Sí, ho va fer a l'aeròdrom comarcal entre Das i Fontanals i va ser del tot inesperat. Va avisar només pocs minuts abans, bàsicament. L'avió no podia aterrar perquè superava el tamany autoritzat, feia més de 16 metres.
0: Vinga.
2: I us preguntareu qui hi havia dins. Doncs un noi suís de 18 anys, corredor de bicicleta de muntanya i que va participar al Campionat d'Europa de BTT que es feia a la Molina.
0: Vaya pijales.
2: I el pilot, atenció, era el seu avi.
3: Wow.
2: Peter Brabeck Letmate, de 18... Ai, de 18 anys. De 80 anys. Ex-president de Nestlé i exconseller d'empreses com Roche o L'Oreal.
4: M'encanta.
2: Finalment, els Mossos van aixecar acte, però van acabar decidint no denunciar-lo.
0: Potser va treure un maletí, també, el senyor, i els Mossos d'Esquadra. Esteu segurs que em voleu denunciar?
3: Aquest aparca l'avió a la Cerdanya i aixecant l'acte. Deixa tu el cotxe en doble fila 10 minuts aquí, al costat d'un container.
5: No, perdona, dic més. A mi em van dir no fa gaire temps que si no portes un xaleco d'aquests reflectants a les pistes d'aeroports, et poden fotre una multa de rotllo 30.000 euros.
3: Que sí, que sí.
5: Ara, aparques l'avió aquest on et dona la gana i no posen ni denunciar.
0: Sabem on anaven, on volien anar, quin era el destí?
2: Venien de la frontera entre França i Suïssa, però la seva idea era aquí, perquè el fill, el net, el de 18 anys, participava en aquest campionat a la Molina i, per tant...
0: No n'hi havia amb cotxe, també.
3: Van fer allò dels petó i adeu,
0: Va
3: deixar l'avió, un petonet al net i me'n vaig.
0: Potser volien anar a la formatgeria de Llívia, que es menja molt bé, no, Albert?
6: Oh my God, m'encanten els formatges. A mi m'agrada el tête de moine. Aquest és com una floreta. Dius, mira, és com... Fixa't, és com menjar natura. No us ha agradat.
7: Allí cerca hay una whiskería, la CEO de Urgel. Hay una...
0: sí? Molt bé.
7: Ja la llevaré a todo.
0: Fes una aplicació, que les localitzi totes. Pep Tormos, moltes gràcies.
2: Bon dia, que vagi bé. Suave.

0: Li donem medalleta de cançó de l'estiu, en aquest cas, per mi, la número 1 de l'any passat, La Marina està morena, de Figaflowers, La Marina està morena, i el meu cul fa olor de platja ja, aquesta hora del matí.
1: Sí,
0: home, sí, estem de cara, de perfil de cara i d'esquena a les vacances. Però d'esquena no. Xavi Cazorla,
2: sí.
0: De totes les pífies semifinalistes d'aquesta temporada, quina ha estat la més votada pels oients del Matina Codina?
2: Hem rebut molts vots per proclamar la guanyadora de les pífies d'aquesta temporada. Que és...
0: Tic-tac.
2: Aquesta!
3: Parlarem dels quatre astronautes. Sí. Començarem pel Reed Weisman. Ja està casat fa més de 20 anys amb Condiona.
4: Amb qui? Amb qui?
5: Qui en demonios és ese?
4: Qui? No la conec.
0: Va, una mica de rigor, sisplau.
6: L'hem perdut, eh? Houston, tenim un problema. Tio,
3: és igual, està casat amb una dona que es diu Condiona, ja està, no sé.
7: Sí. Segur.
6: Però no es diu Condiona, es diu Diona. Està casada con
2: Diona.
6: Diona. Es diu Diona Glover.
2: Mar.
7: Debería haber alguien con LGB.
0: Mar, moltes felicitats.
7: Oh, gràcies.
3: Primera vegada que guanyo una cosa i és pels meus errors.
2: Marimar.
3: Sí. Em sento, bueno, un orgull.
2: Vols, els has monetitzat.
0: Vols fer un discurs de guanyadora, campiona, uns agraïments a l'audiència?
3: No, molt agraïda de que... No, que equivocar-se és de savis.
2: No, rectificar.
6: Equivocar-se, no.
4: És de tontos, equivocar-se.
6: Passo, a veure, Marc, centra't una mica.
0: Marc, si vols anar tirant cap a l'Esterdit, ja
3: pots.
0: Passo
3: de parlar més, vale?
6: Equivocar-se és de savis, tio.
0: Mira, avui estem demanant als oients que diguin, doncs, quines aportacions hauríem de fer de cada temporada que ve, noves seccions, nous col·laboradors, no? Coses que s'eliminarien. I precisament, no, hi ha un missatge que diu... La Mar és la millor.
3: Sí,
0: aquesta
3: pues.
0: Temporada us he començat a escoltar i m'encanta.
3: Ai, moltes ara gràcies.
0: Ara els matins seran molt més avorrits.
3: No, gràcies pels missatges dels oients, que són molt bonics a vegades i pues, això em fa molt feliç.
2: Escolta, no, continueu amb el missatge institucional. Equivocar-se de savis. Què més? Ja, avancem.
3: És que no.
2: A caballo regalado. Ja
8: està, no. 608-71-7141.
0: Hi ha un altre missatge que diu la Marta no aporta perquè no la deixeu parlar, pobre.
2: Clar,
0: els seus comentaris fora de lloc i les merdes que diu em fan molt riure.
6: Clar, és que tinc molts fans.
2: És que, Ernest, hauràs de començar a assumir aquesta demanda de l'audiència.
6: Vaig escoltar ofertes, potser.
0: Però deus pensar en una secció, potser.
6: Clar, bueno, me l'heu de proposar vosaltres i molts calés.
4: No, perdona, això tu penses tu mateix.
6: No, tinc ofertes.
2: I cadascú us fa el seguir aquí, som artesans.
6: Ah, sí, això va millor.
0: Un últim missatge llegit diu: bon dia, batilleros, estaria bé reduir el temps de futbol i ampliar el temps del Francesc Mauri i la Mònica Usar per parlar de ciència o de física. Diu que estem del Barça fins als collons. Felicitats pel programa.

0: Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900 131 002 o a ioa.es.
1: A on és?
2: Déu-n'hi-do, va ser...
1: Doncs, a Vinebre.
2: A Vinebre.
1: A la comarca
2: correcte,
1: de...
2: A la comarca de...
1: De la Ribera d'Ebre.
2: La Ribera d'Ebre. I tant.
1: Doncs aquí, aquí fluixa... Ben bé, 6-7 graus,
2: ja, però 43 graus és ambient d'air fryer, ja.
1: Sí, tranquil·lament, tranquil·lament. No, ens hem comat acostumant a arribar als 40, 42, 43, i no és el més normal. És aquí on es notarà més el descens, a la resta no tant, i... Perdoneu, al vespre alguns ruixats, algunes tempestes al nord de les comarques de Lleida, Pirineu, Prepirineu Occidental, i pot aparèixer alguna coseta també cap al Massís dels Ports. I a cada setmana ve farciret.
2: Al tanto.
1: Perquè d'entrada, baixen les temperatures, sobretot a l'interior demà. Diumenge també es notarà la resta. Però de fet diem que demà baixen les temperatures, però a la Costa Daurada, tot de fet tot el litoral tarragoní, farà més calor que avui. Per tant, alerta, que anem dient que baixen les temperatures, però al litoral sud pugen. I demà a Tarragona, ciutat, es pot arribar als 35-36 graus.
3: Déu-n'hi-do.
1: Per què? Perquè entra vent de mestral, que a la tarda sobretot es reforçarà i també bufarà cap a ponent i tramuntana moderada a l'Empordà.
2: Quants contrastos, quants matisos.
1: Sí, no? molta coseta, per això s'han explicant detalladament. I l'altre element a tenir en compte és que a les tardes, tant de demà com de diumenge, tindrem ruixats i tempestes al Pirineu, al Prepirineu, però altres zones de la meitat nord del país, sobretot interiors, però algunes tempestes, alguns ruixats poden arribar també a la Costa Brava, cap al vespre o al nord de la costa central. Quan caigui el dia, en fer-se fos, tot això anirà desapareixent.
2: Abel Caral, moltíssimes gràcies.
1: Ens veiem d'aquí una estona, d'aquí una horeta.
2: De fet, demana pas d'aquí a 2-3 minuts al Santiago Segurata.
4: Sí,
2: Santiago, que m'has demanat acomiadar la temporada, també.
4: Sí, me quiero
2: decir.
4: Has
2: preparat? Què has preparat?
4: Una palabrilla que apuntava aquí en un paper.
3: Vols que t'aguanti el whisky mentre les...
4: No, esto me lo acabo yo ahora, en lo que dura la canción, hombre.
3: D'acord.
4: Y te herba en la mano, toque el vaso, guarro.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com

0: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
1: I ara ens llancem a les carreteres per conèixer la informació de serveis sobre el trànsit. Ferran Arandia, com se circula avui per les carreteres de Catalunya? Bon dia.
2: Bon dia, doncs. En general, comencem la jornada d'avui divendres amb força fluidesa arreu de la xarxa viària catalana. Tot i així, hem de destacar que tenim trànsit lent i aturades a la C58 des del nus de la Trinitat fins a Torre Baró, en direcció Sabadell, a causa d'un vehicle avariat que talla hores d'ara encara un carril de circulació. Per altra banda, doncs, també de retruc hi ha afectacions a la B20 des de Santa Coloma de Gramenet en direcció Barcelona. Pel que fa a les retencions habituals, sobretot intensitat, des del Fòrum fins a la Barceloneta per la Ronda Litoral en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.

0: un dels nostres artistes de confiança, fins al punt que aquest any va coronar-se com a millor artista de l'any als Premis RAC 105, 6a edició. Evidentment, estem parlant del gran Nil Moliner, aquest Me Acuerdo de Ti. Mar, has dit que demanaves a l'Empordà Music Festival, no?
1: Sí, doncs... i crec que el Nil toca dissabte, si no m'equivoco.
0: El dia 25, efectivament, que és demà.
2: Ah, mira,
1: Ah, clar, que avui és divendres. Vale, sí, sí, perdó. Sí. És que vaig avui demà, llavors... Ah! Hòstia, que avui vaig al festival.
3: Marc, què necessites?
1: Hola, no ho recordava.
0: Què t'està passant avui?
1: No, mira, que no ho recordava i ara m'he...
0: Estàs totalment confusa
1: i desorientada. Sí, una mica, estic, sí. Avui vaig a l'Empordà Music Fest i demà també. I jo, pues, veuré el Nil Moliner demà.
4: Vale.
1: Ja està.
4: Ok, ho has ordenat el teu
5: cap. La Martuga s'està fent gran.
3: No, intentem no preguntar-li res més fins a les 11. Li diem adeu i que marxi.
1: Estic trista perquè marxem.
0: L'any que ve et porto jo a l'agenda, no pateixis.
6: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Última secció de tele de la temporada, l'Alt Lillo.
7: Som-hi, bon dia. No hi ha gaire cosa a la tele aquests dies, eh?
3: Molt bé. Un bon cliffhanger perquè la gent s'hi quedi.
7: Però és veritat. Fins que no comenci el Zona Zapping Club de TV3, que hi sortiré jo, aquest agost.
0: És una estrella de la caixa tonta, com que és tonto, també.
7: Exacte, ja estem tots, eh? Caps de setmana, al migdia, allà, Zona Zapping Club. Bueno, és igual.
0: Quan comença, però? Dona bé les dades. Si fem promo, fem-la bé.
7: Ara. 2:05, dissabtes i diumenge, a TV3.
0: A partir de quan?
7: Al mes d'agost, ja.
0: Al mes d'agost.
7: Ja, vale. Vull dir, comença ja, això.
3: Quins nervis.
7: Sí, amb Òscar Pérez Dolç presentant, boníssim, és un crac, l'Òscar, i ja veureu que estarà molt bé el programa.
0: I tu, quin paper nervis. Jugues tu, Anna?
7: Jo, de tonter, eh?
3: Gracioso,
7: sí, jo. Els comentaris, el jiji, jaja. Sí. Algunes imitacions també faré.
0: T'ho han pagat bé, això, no?
7: Sí.
1: Ah, digueu.
7: Sí, i tant. Sí.
2: Facturar en negre o lo has facturado bien?
7: No, TV3 no es pot fer negre.
3: Sí, que és veritat que no hi ha gaire cosa a la tele,
0: eh? És el Lillo sucant dels calés de la Corpo, ja el tenim allà, eh?
5: Exacte, tant que critiqueu i mira'l.
3: Ara.
5: Allà, el primer de la llista.
3: Ara.
0: Va, comencem amb l'Andreu Buenafuente.
7: Sí, hem repescat un monòleg de Buenafuente, el programa aquell que feien Antena 3, us en recordeu?
0: Sí, i tant.
7: Perquè crec que encaixa molt amb aquest moment de l'any que estem vivint ara. Sí. A veure si us sentiu identificats.
8: Según una encuesta, un 82% de los españoles piensan que la mejor época del año para ligar es el verano. El 18% restante respondió que haces después de la encuesta chata. ¿Se puede ligar en un chiringuito? Con ese olor a sardina que va llegando, con el aftersun que se mezcla ahí. Y tú estás ahí y te pilla pidiendo, ponme un pirulo tropical. ¡Ah! Pero yo creo que la cúspide del romanticismo de playa es, y eso lo vemos todos los veranos, es cuando dices, ahora voy a alquilar un patinete de agua y la tía cae fijo. Sí, me pones un patinete con tobogán. En fin, como consuelo, las parejas de verano no suelen durar mucho. Siento tocar este tema, pero esto es así. Acaba el verano y... Ya te mandaré un mail.
0: És veritat que els escenaris i les pintes que portem a l'estiu, tot i l'estudi aquest que diu que un 86% dels espanyols creuen que l'estiu és la millor època per lligar, jo crec que tot el contrari, no? Sí, és veritat que hi ha moltes festes majors, sí. No? Que et trobes allò, gent del poble, gent de l'escola, els
3: sobretot
0: anys,
3: si no treballes, no? I el no treballar tens el cap per altres coses.
0: I hi ha molts esdeveniments, també, no? I la novetat de gent que pots conèixer en un festival com el que va demà a la mar, i avui.
1: Exacte, i avui, no t'oblidis.
9: Que també envelleixen, no? Perquè l'humor també envelleix. Ara, per exemple, això els patinets, ja no es porta tant des que hi ha les taules de pàdel surf.
4: Ah, però no pots anar amb la família a la taula de pàdel surf,
9: no? Déu-n'hi-do, ja veig persones que van amb els seus fills,
4: sí?
9: I els patinets.
4: Quatre en un pàdel surf?
3: Sí, creuen Barcelona-Mallorca molt jo, més ràpid que un balear.
0: Crec que més que jugant un patinet, com es digues, jugant amb les pales.
7: Sí.
0: Tires la pilota una mica lluny, saps allà la tovallola de la noia que has vist? Perdona.
3: Estàs jugant amb la teva dona, no? I fas ui! I vas a la tovallola.
7: I et tira una altra. I frisbee, eh? Ojo amb el frisbee.
4: Eso es comida de perro, el frisbee.
3: No.
4: Yo le daba a mi perro de eso.
7: Yo soc molt bo jugant a frisbee.
1: I lligues jugant a frisbee?
7: Sí, amb la meva dona, perquè és l'única que jugo.
3: Però com es pot ser molt bo jugant a frisbee?
7: Perquè em llenço com el Casillas per agafar-la.
3: Però això és que la teva dona juga malament, el frisbee.
1: Exacte.
0: És com un labrador, el Lillo.
7: Sí. O com mordedor.
4: Rompe la cola.
7: Bueno, escolta, i tot i que el sol i la calor estan aquí i ens encanta, també hem de dir que sempre a l'estiu, sempre hi ha un dia que plou.
1: Sí, m'encanta aquell dia.
7: Ah, val, d'acord. Doncs la protagonista que ve a continuació també, perquè a The Kiss, al programa Supertacaños, hi ha una dona que a l'estiu tothom es fastigueja bastant quan plou, perquè diu, ostres, avui no puc fer platja, per exemple, però aquesta dona ho celebra com la mar per un motiu
1: Quin?
7: Que aprofita, perquè és molt garrepa, per estalviar.
10: Le he dado una frotadita y cuando deje de llover estará como nuevo.
11: Con jabón en una mano y un paraguas en la otra, la guerrera Jana se enfrenta a la lluvia, al viento y al frío para lavar su coche totalmente gratis.
10: Le he echado un poco de jabón al coche, le he dado una frotadita y cuando deje de llover estará como nuevo. Prefiero que llueva muchísimo porque así queda más limpio. A veces pienso que va a llover, lo preparo todo y caen cuatro gotas. ¡Qué mala suerte!
0: Es el sumum de l'estalviador aprofitar la pluja per rentar el cotxe.
9: Perdona, és una molt bona estratègia. Hem d'anar amb compte amb les despeses formiga. I lo de rentar el cotxe és una d'ella.
0: Però si val un euro i mig rentar el cotxe.
9: Un euro i mig avui, un altre euro i mig un altre dia, un altre euro i mig un altre dia.
0: Home, ja et pots fotre un viatge a Mallorca, no?
9: Correcte.
0: La meva despesa formiga més cabrona són els cafès. Jo me n'he donat.
3: Quants cafès pots fer en un dia?
0: 60 cèntims, 60 cèntims. No sé, 5...
3: Uau, clar, 3 euros al dia. Aquí,
0: 15 euros a la setmana em gasto en cafès.
9: I encara és barat, 60 cèntims, eh?
1: Sí, perquè els bons costen 2,15, 3.
0: Sí, ja veuràs tu quan em faci una colonoscòpia.
2: Què? El, ja
0: que,
2: me
0: el que trobaran allà baix.
2: Ja me, l'han hecho, el nen.
0: I què?
2: Ah, sí? Tu déjate llevar, oye, un viaje eso al final.
7: A partir dels 40, no? Diuen que t'has d'anar fent.
2: Exacto.
3: Sí. Ja, però si vols pots començar abans.
0: Sí. Lillo, moltes gràcies.
7: A vosaltres. Estaríem hores.
0: És el nostre tema preferit.
7: Home, i tant.
0: La colonoscòpia.
3: Coses pel cul. Bueno, dóna'm en 3.
6: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness. El meu cos, el meu planeta.
12: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina.

0: amb l'Ernest Codina.
1: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com Isabel Marant, Lacoste o Pepe Jeans. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
2: Arriba l'últim capítol de la temporada 27 de MediaMarkt. Les millors ofertes d'aniversari. Com un Samsung Galaxy S25 de 128 GB per 599 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
3: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
4: No ho comparteixo.
3: El que he dit?
4: No, la banana. Aquesta setmana la banana 0,99 al quilo.
3: I la nectarina 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: Propera parada, plaça Lesseps.
6: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: A RAC 105, Matina Codina. Amb Ernest Codina.
9: Ja comença a fer-se clar.

0: Avui els podeu anar a veure a Arbúcia. Són els Catarres amb el seu nou èxit per aquest estiu, diumenge sense drama. Companys, ara que marxem de vacances, no hi haurà ni un diumenge que sigui de drama.
1: Ole, ole, ole,
0: oh, ara, el diumenge 30 d'agost sí que serà una mica drama, perquè serà el moment de tornar. Uau! Ostres. Que també és una molt bona notícia i també ens fa molta il·lusió i també estarem contents, però clar, t'acostuma ràpid a la bona vida, companys.
2: Tant, eh? Tu diràs.
3: Que ningú es posi malalt, eh? Perquè és el típic que...
4: Ja.
3: Poses malalt...
4: Ara l'estiu ens vindrà tot.
3: Els primers dies de vacances.
2: No, però que és molt millor posar-se malalt a l'agost i així poder començar la temporada sense malalties.
0: Jo ja sabeu que sempre us demano que us poseu malalts durant les vacances.
2: Exacte. I si hem de tenir fills o algo també.
0: Encara queden dues hores per marxar de vacances i grans hits aquí al programa. Per exemple, d'aquí una estona parlarem amb el Nando Jubany, perquè ahir vam anar a dinar a Can Jubany, a Calldetenes, i s'ha de comentar.
5: Veu menjar bé o no?
0: Molt bé, Nando.
2: Mira, Nando, jo espero no fer caca mai per poder-me guardar dins tot el que vaig menjar.
5: Ma, pot ser quan ho caguis, tu pots tornar a guardar i tu menges.
2: De lo bo que estava, no?
5: Exacte.
2: Vale, intentem no enfocar la promo cap aquí.
0: I també tindrem abans de les 11 del matí Siderland. Un dels grups del moment, amb aquesta cançó tu-tu-turu-tu-turu, que l'han versionat parlant del matí a Codina. Són més macos? Ens fa molta il·lusió, la veritat. Però el que toca a aquesta hora del matí a les 9 i 9 minuts és parlar de les vacances d'estiu de la Mar Puga, la nostra estimada Mar Puga, que se'n va avui a les 11 ja cap a l'Estartit.
4: Escolteu, escolteu.
5: Espoma.
4: Cantant una mica de bamba, de camí a l'Estartit, perquè tinc bastantes ganes. No en tenia i ara ja en tinc. Ganes de no fer res, de dormir sense alarma, d'anar amb bici, perquè ja vaig amb bici.
5: Ah, sí?
4: Hola. De fer ioga, perquè ja faig ioga. Què? És que sóc una altra persona a l'Estartit, eh? No m'heu conegut a la Costa Brava. O d'anar simplement a la platja, a mirar les Illes Medes i escoltar les onades del mar.
6: Una merda, aquesta.
4: No, sí, sempre de dir el mateix.
3: Les Illes Merdes.
4: El cas és que penseu que l'Estartit és un sentiment només meu, no?, el d'anar cap allà, però és mentida. La gent m'està esperant amb candeletes.
5: Ah, sí?
4: I aquests dies he anat rebent àudios i he dit, escolta, porta'ls al programa perquè vegin quin ambient es respira, no? L'esperada de la Mar Puga a l'Estartit.
0: Deuen estar tots acollonits ja.
4: És una mica com quan arriben els Reis a Barcelona, per mi, doncs per la gent de l'Empordà, quan arribo jo, l'ambient és aquest. No, escoltem primer missatge de, bueno, de les nenes de l'Estartit.
7: Mar Puga!
8: Baixa la Costa Brava ja!
7: On tens el vaixell?
8: Gasolina a tope!
7: L'Empordà et troba a faltar, eh? Et troba molt, molt, molt a faltar!
8: L'estiu 2026 ja ha començat, espavila!
7: Aperol!
9: Mar Puga, estem pràcticament a l'última setmana de juliol. Què fas que encara no estàs a l'Empordà? Què fas que encara no estàs al paradís de la Costa Brava? Deixa allà Barcelona, deixa allà la merda de la ciutat i vine que plaça ens està esperant amb uns bons xupitos i amb els guiris.
0: Home, la gent està il·lusionada. No sabia que tenies vaixell. On tens el vaixell?
4: No, no tinc vaixell.
10: Sembla mentida a les amigues, eh? Sempre estan quan les necessites.
4: Sí, sí. En aquest moment les necessito, eh?
0: I m'ha agradat que llancen conceptes aleatoris tipus aperol.
4: Sí, però ja estan de festa, ja.
2: Adoro.
4: Escoltem mascles com vosaltres.
11: Xiqui, penses deixar-te caure per l'Estartit algun dia o què? Tanta Barcelona, tanta Barcelona. Aquí també tenim ganes de Puga, eh? Una mica de xiringuit, un mojito, les meves de fons, jo què sé. Vámonos.
12: Què diu la Puga? Doncs res, aquest matí t'he estat escoltant per la ràdio i he sentit que ja comences vacances. Mira que t'has fet passar durant tot l'any, eh? A veure si és veritat i ja comences a venir més cap a l'Estartit i et deixes estar de Barcelona. Anem a fer aquella paella que em deus. Epa. I m'has dit moltes vegades que ets superbona marinera. A veure si sortim en barco i demostres tot lo bona marinera que ets.
2: Puc saber el model de cotxe que condueix el pare d'aquest nano només per la veu que fa.
4: Que és mono, és amic.
2: Sí. Sí.
4: Aquest amic meu sí que té barco.
2: Veus?
4: No em convida, no em convida només a mi.
12: L'Ernest i el resto de companys també, si volen venir a l'Estartit i volen veure les teves capacitats de marinera, estan més que convidats. Va, disfruteu tots les vacances, guapos. Una
4: Ja ho sabeu, tinc building.
0: T'estimen molt, t'estimen molt.
4: Sí, m'estimen molt a l'Empordà, em sento molt estimada.
0: A més, em consta que instal·laràs un camp base allà i aniràs rebent visites, no? Albert Buscarons et vindrà a visitar. Jo vindré un dia també, no sé quin encara.
4: Ara, ahir mirava el calendari i ja tinc bastantes dates tancadetes amb gent bastant diferent.
2: Mare meva, farà un Google Calendar.
3: Segurament no vindré.
4: Ah, no, ja, no, tampoc t'espero, tu.
0: De tota la gent que vindrà, i no m'has de dir mi, només faltaria, quin és el que et fa més il·lusió, o quina és la que et fa més il·lusió, o personatge més famós, perquè ja sabem que la Mar Puga forma part de l'univers de celebrities de Catalunya.
4: Dels que puc dir,
0: Ostres!
4: Home, diré, Albert Buscarons, amb molta il·lusió que vingui, perquè tu has vingut, ell encara no. I a més amb el Buscarons anirem a fer ruta de festivals, anem a veure el Bisbal, anirem a Cap Roig, a veure la Malú...
3: Avui ningú diu reboda, tu, què fes?
4: No, però perquè ja ha vingut, però que agafa il·lusió que vingui l'Ernest.
2: I dels que no pots dir?
4: Dels que no puc dir, evidentment no els puc dir.
2: I ja has pensat, igual pica avui.
6: L'Ernest, vés a veure l'Alan en comptes d'anar a veure la Mar.
0: Mira, t'ho pensava proposar també, a Sant Pol de Mar, una paella...
3: O a Roda de Barà, anem a Roda de Barà, que allà també...
4: Ernest, a mi sempre em fa molt feliç que vinguis a Estàtic, ja ho saps.
0: No parlem de mi, parlem dels teus amics de l'Estàtic.
4: Parlem de que jo vaig treballar al càmping a Empordà, com bé sabeu, jo he sigut animadora de càmping molts anys allà a l'Estàtic.
3: Claro.
4: I és que no només m'esperen els meus amics i la gent de l'Estàtic, sinó també els clients del càmping, que encara m'estimen.
13: Mar Puga, desitjant que tornis a l'Estàtic. Esperem amb moltes ganes al càmping a Empordà, que has estat la millor animadora que ha tingut aquest càmping. Tinc moltes, moltes, moltes ganes de tornar-te a veure. Aviam, quan siguis per aquí, digue'ns alguna cosa, please.
14: Hola, Mar. M'han dicho que estaràs per el Estàrtit. A ver si te pasas por el càmping i t'invitamos a unos pojitos.
15: Epa! Pel càmping i així et podrem veure, perquè tinc moltes ganes de veure't.
0: Tota una institució, eh? Ens hem d'imaginar Mar Puga tipus Letizia Sabater amb aquell programa que feia per la canalla animant a tots els nens.
16: El dels mojitos i el del vaixell, ja sé per què volen que vagi.
4: Ah, sí? Ets molt mal pensat, Toni Clapés, eh?
2: ¿Por qué? ¿Això es Castillo con Herdeo? Así, como diciendo...
16: A veure, te voy a invitar a mojitos i a portar-te amb vaixell.
4: Però, vist, jo les meves feines sempre el que més m'emporto és la gent. O sigui, aquí els oients, el càmping, els clients, no? Que bonic. No només la gent gran del càmping em troba a faltar, sinó que els nens també.
17: Tinc moltes ganes de veure't. L'animadora favorita. Mira, meme, quan estàs per l'Estàrtit.
0: Sí, amb tota la gent que coneixes a l'Estàrtit, pots omplir el pavelló de Fontejau,
4: Sí, he hagut de filtrar perquè tinc, el mòbil petat d'àudios, demanem-me que vagi.
10: A més, li agraden molt els nens a la Mar.
0: És la faraona de l'Empordà, una mena de Pantoja.
4: Estàrtit, que arribo! Avui al migdia em tenen allà.
0: Doncs vamos a la playa, no?
4: Vámonos!
2: Estona, cap en castellà ara.
4: Per rematar, saps?
0: Més famosa que el Montgrí, la Mar Puga allà.
4: Aviam quan veniu vosaltres i fem un team building a l'Estàrtit. L'any que ve el farem.
0: Mar Puga, molt bones vacances.
4: Sí. Igualment.
6: Fixa't que no t'ho respost, Tant
4: ja,
6: cap a casa.
4: Ell vindrà, però...
6: Vinga, bones vacances.
0: Tinc una setmana a l'agost que no sé què fotre. No t'ho dic ara.
4: Vine, home, vine.
6: A una pinta de roda. With a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: de la central de la ràdio matinal, fent un viatge en el temps, un canvi de lloc instantani fins a la primera dècada dels 2000, amb aquesta cançó de la Queixa, que es diu TikTok, tic-tac, tic-tac, cap a les vacances.
1: I et nostre, molt nostre, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: És la trucada llet nostra. Farem el sorteig abans de les 11 del matí. Volem parlar amb la Eva Maria Sefue, buscant el sol en la playa. Hola, hola, Eva.
2: Hola.
0: Hola, Eva.
2: Sí.
0: Mira, em dic Ernest Codina. No sé si em coneixes. Et truco des de RAC 105, des del Matina, Codina.
2: Ah, sí.
0: Ah, molt bé. Saps per què et truco o no?
2: No.
0: No fa 26 anys que et vas casar amb el Víctor?
3: Oh, que fuerte.
2: Ai, sí.
0: Quan?
4: Se t'havia oblidat.
2: No, però avui no.
0: No, però quin dia, quin dia, quin dia?
2: El 28.
0: El 28.
4: Ja, però
0: no hi serem.
2: No, no m'he oblidat, ostres, m'heu espantat.
0: No, però avui és l'últim dia de la temporada i et truquem avui perquè el dia 28 no vindrem expressament. Però vaja, crec que això es pot celebrar durant molts dies, no? Perquè ja no passen aquestes coses, que els matrimonis aguantin tant. A més, suposo que recordaràs la vostra història, que és tremendament particular, perquè quina va ser la primera vegada que vau coincidir amb el Víctor? Te'n recordes o no, això?
2: Sí, ja me'n recordo, clar.
0: Mira, diu, la primera vegada que et vaig veure va ser coincidint a la línia blava, entenc que del metro, wow. No?
2: Mm-hmm.
0: Tu, en aquell moment, com a voluntària olímpica, estem parlant, per tant, de l'any 92, aproximadament, no?
2: Correcte, sí.
4: Ets ràpid amb el càlcul mental, eh?
0: I jo com a muntador de mobles. Vull dir, això sembla una pel·lícula del Dani de la Orden, no? Història romàntica. En quin moment es creua una voluntària olímpica amb un muntador de mobles? On va ser això?
2: Ah, pues mira, no, ell diu que em va veure. Jo no el vaig veure, eh?
0: Això normalment passa, que els homes...
2: Jo estava allà al metro amb les meves coses i ell diu que sí, que es va fixar a mi, que em mirava. Jo, la veritat, que fins aquí jo no em vaig adonar.
0: I com passeu de les miradetes al contacte?
2: Com va ser, perdona?
0: Sí, com passeu de les miradetes, no? Diguem-ne, a quedar un dia, no? A veure-us al cara a cara...
4: Quan va deixar de muntar mobles això... per muntar una altra cosa?
2: Però si això va... Després, el primer contacte de després d'això va ser, doncs jo què sé, 10 anys després?
0: Què dius? Correcte, sí, sí. Diu, diu vaig trigar 3 anys a tornar-te a trobar, diu aquí. Hi ha un ball de xifres, és igual. En qualsevol cas, ell diu...
4: Segur que és la mateixa persona.
0: Sí, ell diu que ets la seva criptonita... Diu que ho ets tot,
3: claro.
0: Diu que tinc al costat i m'agafes la mà i em fas invencible. Olé. Fa més de 30 anys que estem junts i més de 25 de casats i l'únic que lamento és que la vida sigui tan curta. Però que sàpigues que la propera tornaré a buscar-te com totes les altres. Gràcies per donar-me la vida que m'has donat i espero gaudir moltes dècades, viatges, aventures i experiències al teu costat. La meva millor amiga, la meva amant, el meu amor, el meu tot.
2: Mare meva.
0: És així de romàntic, normalment, el Víctor, o és una cosa que li ha sortit ara, que li ha aflorat amb l'aniversari de casats?
2: No, no, és així, és així. Oh. Normalment.
0: Sí, i mai et puja el sucre, mai trobes que t'atabali, no? Tant de romanticisme.
2: A vegades una miqueta. La veritat és que jo és més freda, no tan romàntica com ell, o a lo millor no ho expresso com ell.
0: Sí.
2: Però, bueno...
0: Però us compenseu,
2: sí,
0: no? Sí, al final una relació ha de ser un equilibri,
2: sí,
0: no?
2: Una aquí balança. Estem compensats.
3: El amor és el
2: quan
3: refugio.
2: Quan ja puja molt el sucre, jo el vaig una miqueta.
0: Espera, que hi ha el Carlos Sobera de First Dates, que vol dir una frase romàntica.
3: El amor es el refugio donde el alma descansa sin miedo. El amor es cuando el yo deja espacio para un nosotros.
4: Sempre dius les mateixes, les tens en un paper.
3: Amar es elegir a alguien todos los días, incluso en los días difíciles. Recogemos el dinero, marcamos la B, tenemos comodín de la llamada. Adelante, conectamos con Honduras.
5: Tienes amics, ¿no?
4: Carlos, al suelo.
6: Quin programa s'ha fotut, aquest tio?
5: No sé.
6: Ara que el va parir.
4: Ara és aquell moment que no entens el que està passant.
3: Correcto.
0: Eva, un petonet.
2: Digue'm.
0: Un petonet i que sàpigues que entres a un sorteig de...
4: La lechita, deixa-lo, de la lechita.
3: Impressionante!
0: D'un lot de llet nostre. A veure si et toca, val?
2: Vale, doncs moltes gràcies.
0: No, a tu, per ser com ets.
2: Vinga.
0: Bon estiu, bones vacances.
2: Igualment, felicitats pel programa i dir-li al Víctor que també l'estimo molt, que encara que no sigui tan ensucrada, però que també l'estimo molt. És l'amor de la meva amiga, de la meva vida, el meu millor amic.
4: de la meva amiga, és la d'amor.
2: M'heu liat, m'heu liat.
0: És que... és que l'amor, perdona una cosa, i ara sembla un Carlos Sobera ja. L'amor, el amor no són paraules, el amor són gestos.
4: Ara,
2: no? Molt bé. Això és el que dic jo. No? Moltes vegades són les coses que fas, no el que dius.
4: Sí, senyor. Se t'ha quedat un matí raríssim ara, oi?
0: Un petonet, va. Adéu, carinyo.
2: Vinga.
0: Adéu,
3: adéu. L'amor és el amor de la meva amiga. Bienvenidos a First Dates, donde te pegan el salto a la primera de cambio.
0: Vaya lío, cada cop sí. Joder. L'amor de la meva amiga.
4: Ostres.
0: El meu marit és l'amor de la meva amiga.
5: Ja, és heavy.
0: Quin triangle amorós tan tòxic. Tan
4: però
0: xungo.
4: Entres sí. A un sorteig de gent nostra.
3: Hem passat de Dani de la Orden a Woody Allen.
0: Ah, ara, correcte.
4: Gent nostra perquè és de tots.
0: No, però l'amor està molt mal repartit. Ui. Ara... perquè fixa't, aquests dos ben enamorats i jo un estiu més de Rodríguez.
4: Bueno, paciència, Ernest, segur que la fots en calent en algun moment de l'estiu.
0: Que maco. Amb aquest comentari amiga. Tan estimulant...
4: Vols que ho digui com el Sobera?
0: Tirem-la...
4: No, no. Es meterla en caliente. En agosto.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra. La

0: Aquest any ha estat un any llegendari històric per Barcelona perquè ha vist com des d'aquí sortia el Tour de França 2026 i aquest n'ha estat l'himne firmat pels terrassencs Doctor Prats. Quina energia! I es diu així la cançó Energia. Yeah. Heu seguit el Tour o què, vosaltres?
1: No.
2: El vaig anar a veure jo, a Puigcerdà. Vaig veure com va passar l'etapa que van fer de Granollers als Angles.
0: També van passar per Sant Miquel de Balanyà.
2: Va ser vist i no vist. Sí,
3: Està pesadet. Aquest any està pesadet.
2: Com que no en conec ni un, doncs...
3: Si s'acaba ja, perquè...
0: Què passa, Toni?
3: Perquè és que no... Jo sóc seguidor del Tour, però sempre ara ja sempre guanya el Pogacar.
4: Sempre guanya el Pogacar.
2: Bueno, tranquil.
4: Sempre guanya el Pogacar.
5: Doncs sí, és... Com es diu?
3: Sí. El Pogacar.
5: Si
0: és el més bo.
3: Bueno, doncs que corri sol.
0: Sumaré i ja està.
2: És un nom de pallasso, no? Pogacar! Caga, Pogacar! Vaig a coger la bici! Pallasso Pogacar.
0: Escolta, aquest diumenge s'acaba el Tour ja.
2: Ah, sí? Camps Elisis, eh?
0: Sí.
2: Macos.
3: Sí, senyor, dona-hi records.
2: Aquí.
3: Als camps.
2: Avui hi ha una etapa guapa, eh?
0: Quina és la que
2: no ho sé, però un final d'aquests...
0: Podem aportar alguna cosa en aquest programa?
4: Però si t'hem fet el pallasso, tres persones diferents. Ja, no t'agrada res.
2: Hi ha una etapa amb final amb port especial d'aquests mítics dels Alps.
3: Etapa reina. Totes són etapes reines. No pot ser que totes siguin reines.
2: Es vas veure tu, Toni, vas veure a Barcelona o no?
3: Vaig veure Barcelona i el Tourmalet, que també m'agrada.
2: Ara, tot és un Tourmalet, també.
0: Vale, va. Escolta'm, què, aquest cap de setmana, com pinta el temps?
2: Mogudet.
0: Sí, mogudet. Sí. Posem detalls en aquesta previsió, va.
2: Doncs mira, baixen les temperatures d'entrada. Demà ho notarem a l'interior del país. No a la costa, sobretot al litoral sud.
6: Amigo.
2: A bona part del litoral, demà no es notarà la baixada, Costa Brava, Costa Central, però a més a més, a la Costa Daurada, litoral de les comarques de Tarragona, pujarà la temperatura. Diem que baixa la temperatura, però pujarà a la Costa Tarragonina. I diumenge aquesta baixada de temperatures es consolida també les comarques de Girona i Barcelona. I què més? Més coses a comentar. Entra vent, vale? Vent de mestral. Demà a partir del migdia i a la tarda, sobretot.
3: Sí, no, tard ja passarà tot.
2: Mestral moderat, cops de 40-50 km/h a la plana de Lleida, on afluixa la calor ja avui, sobretot al sud de la plana de Lleida, i també tramuntana cap a l'Empordà. I tempestes. Demà a tarda, ruixats, tempestes, al Pirineu, al Prepirineu.
3: Sí, passarà tot. Sí. Perdona aquest tall.
2: Però... I poden baixar una mica més cap al sud i poden arribar a la Costa Brava demà a la tarda vespre, però quan caigui el dia ja no desapareixent, Toni, que tu coneixis d'estrat a Calella, i poden arribar també cap a l'Alt Maresme. I diumenge a la tarda, de nou, a la meitat nord, sobretot zones interiors, ruixats i algunes tempestes, i un descens de temperatures que es consolida i aguantarà fins dimarts. A partir de dimecres tornen a pujar les temperatures.
3: El que no pot ser és que passi tot. O sigui, en la mateixa crònica has dit que farà calor, que farà fred, que farà sol, que plourà.
2: M'he deixat calamars, que pujarà d'alguna pedregada. Una pedregada.
0: Com ahir a Ripoll. A més ha dit,
2: falta la neu.
0: Pujaran les temperatures aquí, però baixaran allà.
3: I baixaran a l'altra banda.
2: Tenim un país molt divers, també meteorològicament.
0: Jo crec que el que vol dir
2: és que... Són les riqueses de Catalunya.
0: El que vol dir el Clapé és que si dius tots els fenòmens meteorològics...
3: Ara.
0: És molt fàcil encertar la crònica.
2: Però jo vaig precisant, aquí pujarà, allà baixarà, tempestes aquí...
3: Mira, Xato, toca't la panxa, que és el que està esperant ara mateix l'audiència del programa.
2: Volat amb toc de panxa, l'última crònica de la temporada.
0: Quina cançó, va, quina cançó.
2: Mira, n'hi ha una que m'agrada molt, de la Trova Kung Fu, Calor, Calor, que trobo que té una entrada cap a la meva panxa i per la del Clapés, també.
3: Aviam.
6: Ostres.
2: Doc, se te la toqui?
3: No, a mi no em toqui res.
2: Senyor Marcelí, li he tocat la panxa.
4: Bueno, ja. Tampoc és un exemple de res, eh?
0: Va, calleu.
2: Calor, calor.
4: Pots repassar els fenòmens meteorològics?
2: Tot i que baixen les temperatures.
0: Calleu, va.
2: Calor, vent, calamassades, tempestes.
0: 3, 2, 1 i...

0: increïble.
1: Quina broma, eh?
0: Un aplaudiment per Abel Caral, si us plau.
2: Bravo.
1: L'any que ve havíem fet això, tocar alguna altra panxa.
3: Ara, l'Alan, li has de tocar l'Alan. Jo...
2: Mar, has dit? Marta, has dit no? Mar?
1: T'estàs oferint?
2: No, em dic Mar, em dic Mar.
1: Que potser és Marta. Sí, te m'estic oferint a tocar-te la panxa.
2: Ah, no, en principi no em ve de gust, però gràcies.
1: Però per què?
2: Perquè a mi no m'agrada.
1: Ah, toquin en general.
2: Exacte, el contacte físic em costa.
1: Doncs
2: però et proposo a un mascle d'aquest equip, que segur que...
0: Sí, home, jo tinc panxa birra que et pot anar bé. Abel, que ara, gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres, perquè aquestes estones estan maques.
0: Sí.
2: T'estimem, Abel.
1: Nosaltres també, jo també, vull dir.
0: Una molt bona actuació de Cluenda d'aquesta temporada, un bon colofó final.
1: Prou digne, ens veiem la temporada que ve, espero.
2: Sí,
0: i tant.
1: Que passeu molt bones vacances.
0: Vinga, igualment.
1: Adéu.
0: Fem una pausa i a la tornada truquem al gran Nando Jubany.
4: Vale, família!
5: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
6: A l'ataque! Tengo que dar el extra.
5: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
7: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
8: Amb Lidl Plus, tria malopell de gripau a un superpreu imbatible. 0,79 al quilo. I minigelat ametllat pack 12 a 3,19 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
9: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
10: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
9: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
10: Truca al 900-903-743.
11: Ocasión Plus.
12: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
13: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
14: Quan vulgui.
13: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
14: Tot el temps que vulgui.
13: I totes les bombolles que vulgui?
14: Totes les bombolles que vulgui.
13: I tot el relax que vulgui?
14: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
15: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Millionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Estàs...

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Nando Jubany, bon dia!
2: Hola, Nando!
3: Bon dia, com estem?
1: Escolta, no hi estarem gaire, que em consta que estàs molt liat. Ens pots explicar què estàs fent avui o és secret?
3: Bueno, vaig fer una cosa molt important, que Tarradellas, una de les empreses o l'empresa més important que tenim a Osona, fa 50 anys, nosaltres ens han encarregat el sopar i és molt compromís i alhora doncs un honor poder-ho fer, no? Perquè al final són molta gent, la meitat de la comarca. Sí, i està molt bé. Estic aquí marcant els filets a fondo.
1: Escolta'm, tu ets un crac. Ahir vam estar parlant una estona tu i jo, et vaig veure en molt bona forma física, per tant aguantaràs aquest repte a la perfecció i també comptes amb el suport del gran equip de Jubany, que sou molts i molt bons, eh?
3: Bueno, sort en tinc de la meva gent, de la gent que m'acompanya, que és 30 anys sense tota aquesta gent que creu en el projecte, que se'l fa seu, que m'ajuda, que els he enredat també amb aquesta cursa. No podria fer-ho sense ells i els vull donar les gràcies a tots, sobretot els que veniu a casa nostra, els que ens ajudeu sempre i, bueno, doncs que per molts anys us puguem fer feliços.
1: Escolta'm, tu ets una persona molt agraïda, també, i de fet ahir ens vas acollir amb tot l'amor a Can Jubany. T'he de dir que ens va encantar celebrar aquesta temporada amb tu, amb l'Anna i amb tot l'equip de Jubany i... a més, ens vam posar les botes, eh? Mare meva, quin bé de Déu, quin supermenú de Can Jubany. Aquest menú el teniu obert a tothom o era especial pel matí a cuinar, Nando?
3: T'haig de dir que el tenim per tothom, encara que et sentissis especial, perquè tots els que venen a casa nostra són especials.
2: Ara, no va fer un menú matí a cuinar.
1: Digues, Nando.
3: Moltes gràcies, Emperit. Moltes gràcies.
1: De fet, tenim aquí, ens vam emportar aquesta edició especial del diari ara dels 30 anys de Can Jubany, sí. I també ens vam emportar el menú. Sergi Ferrer, no sé si vols repassar algun plat dels que, diguem-ne, et fes volar més.
4: Mira, una de les coses que més em va volar al cap és el cruixent de pollastre blanc.
2: Sí,
4: et venen i et diuen, mira, la nostra manera d'interpretar el cruixent de pollastre blanc.
5: Està boníssim.
4: Et foten com un cruixent amb la pell del pollastre blanc, que al final és el bo. Sí.
3: Bueno, és una reinterpretació de aquest pollastre que vam fer al confinament, que va tenir tant èxit, el pollastre amb poma rostit, molt picant, valent. Que segurament que si no tinguéssim el Tinell aquí, que ja el sabem tots, el Tinell, que fa aquest pollastre tan picant de pebre que ens agrada tant, segurament que si no tingués el Tinell mai hauria fet aquest cruixent que vau menjar ahir. Això és una mica la inspiració, el que hem après dels que en saben, i ja està.
4: Vam estar plorant una mica tots de l'alegria de saber que hi havia aquest gust que no existia abans.
1: Tot, perquè, a més...
4: Una borrada. Home, 5 entrants, 6 principals, i després el que s'anomena Festival de Postres.
2: Molt bèstia.
4: Que era com un cartell del Cabro Roc. Vinga, entre postres.
1: És el tumor roulant dels postres.
4: Quina barbaritat. Sí,
6: però hauríeu d'haver avisat el Sergi. Semblava que no hagués menjat en 4 anys.
4: Bueno, és que no vaig esmorzar aquell dia i no vaig sopar el dia anterior, no, i no tinc intenció de fer caca.
1: I, Nando, hem de dir una cosa, que és que a Can Jubany serviu també molt producte quilòmetre zero, fins al punt que teniu un tremendo hort aquí al costat de l'edifici, al restaurant de la Masia.
3: Bueno, ens agrada molt aquesta horta, ara, a més a més, el tenim ple de tomàquets, enciams, la remolatxa, la pastanaga, i portem un tros d'hort a la taula, que això a la gent els agrada molt, acabat de collir del dematí, i, bueno, jo... Escolta, només dius donar-vos les gràcies.
4: A tu.
3: Gràcies per entretenir-vos. A veure si aquest any fem molts restaurants des d'aquí, Jo no em vull fer,
2: No, sí, ara ja m'encarrego.
3: Els fem ficticis, ben parit.
2: Ara m'encarrego jo d'això. Tu vés fer-lo del Tarradellas.
3: Tu vés fent restaurants aquí, però ficticis,
2: Valent. No, ja et vindran els d'Hisenda després a tu. Això ja t'arregles tu. Jo els obro i tu vas pagant després.
1: Nando.
3: Molt bé, ben parit.
1: Felicitats pels 30 anys.
3: Moltes gràcies.
1: Per tots els reptes que et planteges i per ser tan bona persona.
2: Ara.
3: Moltes gràcies, Gràcies a tots vosaltres.
1: Bon estiu, Nando. Bon estiu.
2: Adéu, Nando. Adéu, família.
1: Com t'ho fotràs avui amb 3.000 comensals, Nando?
2: Bé, fàcil. Això ho dividim. Sí. Comencem a treure xais. Començaran a córrer els xais per allà i aquesta gent del Tarradellas comencin a caçar-los.
6: Hòstia, l'últim plat que ens vas portar, quan ja portàvem 300 plats, era xai.
2: Era el xai.
6: Que estava boníssim.
2: Era
6: però
2: bo,
6: arriba aquella cosa que dius, és que estic tan tip que no sé què fer.
4: Era el costellant de xai rostit al forn amb patates i ceba que nosaltres, 3 plats abans, ja vam dir, això deu ser l'últim, ara vindran les postres.
2: Ja.
4: No.
2: Falta l'arròs, el peix i la carn.
4: Exacte.
6: I ens el vam fotre,
1: Nando, ens portes

0: Alguna cosa per esmorzar avui?
1: Per esmorzar avui?
0: Sí, una cosa refrescant, que fot molta calor.
1: Sí, he pensat alguna cosa refrescant. Tinc aquí fora uns xurrascos que els farem aquí a la brasa.
2: Ah!
1: Una mica de chimichurri, d'aquell.
0: Coca-Cola, a mi m'agrada
2: molt refrescant.
1: Coca-Cola, i llavors una mica de, farem una mica de rosset.
2: No et diré que no, eh?
0: Doncs, res, molt agraïts al Nando pel dinar d'ahir. Gairebé 9:45. Quan tornem de la publicitat, Albert Buscarons,
2: home,
0: amb les novetats d'aquest divendres. Però abans, mira, escoltarem Banda Neon, Búhos i el ventilador.
2: Ostres, home, que bona!
0: Amb el Món DJ, un dels hits precisament refrescants d'aquest estiu 2026. Som

0: Cristina.
1: Un programa fet per persones de carn i ossos.
0: Felicitats pel programa.
2: REC 105 Barcelona.
3: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
4: Ui, ens l'hem passat, no?
5: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres.
6: Vine a veure'ns a Ebro Vic Auto, al carrer Rafael Gai de Montallau, Vic.
7: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
8: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes. Fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
7: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
8: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
7: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
9: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
10: Xarxa Hyundai de Barcelona.
11: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.

0: RAC 105. La teva música.
1: Matina Codina.
2: No ens fa vergonya tenir d'eslògan Felicitats pel programa.
3: Felicitats pel programa.
4: Felicitats pel programa.
2: Matina Codina a RAC 105.

0: Ja és mala sort que la primera veu que escoltis cada matí
1: sigui la nostra.
2: Li vaig dir, com me ve el... Passarà prou a prop, com pom, prou a prop. Ah, no sé, quan... Un segon, Codina.
0: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
2: 8 minutets i arribem a les 10 del matí, a punt d'atacar aquesta penúltima hora de la temporada. Buscarons, bon dia.
3: Hola!
4: Hola! Hola.
2: Buscarons, bon dia.
5: Hola, què tal?
6: Li he dit, veuràs com no t'encén el micro.
5: No, és correcte.
2: M'han posat un micro més i encara m'he adaptat.
7: Hombre, el Buscarons! Hola!
2: Sí, Albert, has provat alguna de les delícies sense gluten que hi ha per aquí sobre la taula o no?
5: Ara mateix he agafat una cookie.
6: Sí.
5: Suposo que, com sempre, no? Amb xips de xocolata, sí. La mítica. Jo no noto això del gluten, de veritat, és bo igual, eh?
4: Està boníssim.
2: Sí. Escolta'm, un aplaudiment, si us plau, pels nostres amics de Delícies.
5: Gràcies!
2: Sense gluten, 100%.
6: 100% bones persones. 100%
2: sense gluten, que han dit, en l'últim dia de la temporada, portem-los una mica d'esmorzar, que segur que tenen gana. Què destaca, Sergi?
6: Home, ens han portat, a més d'una varietat infinita de coses sense gluten, ens han portat un pastís personalitzat. Que posa Matina Codina.
8: Aquest me'l demano jo.
6: Sí, gràcies per la temporada. O algo similar, perquè era de xocolata blanca i ja m'ho he menjat.
2: Per cert, la Marta de recepció ha dit que li en guardem un trosset de pastís.
4: Sí, que no pateixi, que és molt gran.
9: Ho vull torçar.
4: Bueno. Sí, Marta, està a la cuina.
6: Ja ho sabem, és el peatge de Pablo Escobar, ja ho sabem.
2: Deixa'm dir dels nostres amics de Delícia sense gluten, que cada dia fan producció artesanal de pa, brioixeria, pastisseria.
8: Senyor.
2: I ens han portat pa rústic elaborat amb fejol, pa d'estil gallec elaborat amb tef. Que jo desconeixia que era el
6: però no es nota, eh?
10: És pan gallego, eh?
2: I també dolços. Croissants, minis, croissants amb xocolata, galetes de farina de castanya de Viladrau, mini palmeres i també palmeres de xocolata. I ja ho sabeu, tot 100% sense gluten.
8: I melindros, també.
2: Sí. Per exemple, de galetes i pastissets teniu galetes de coco, galetes de mantega, de mango, de castanya, cookies, melindro, melindro de xocolata i un pastís Massini, així com
6: Massini.
2: Si sou més de pa sense gluten, la rústica vigatana de fejol o el rodó de castanya. Dit això, gràcies, Delícia, 100% sense gluten i Albert Buscarons, última secció de novetats de la temporada.
4: Ai, senyor!
2: Són per sucar-hi pa o no?
5: Home, digues que de fet comencem amb un dels teus preferits, Pitbull. Avui té nova cançó amb Jason Derulo, que es diu Privacy.

0: cançó que sí o sí necessàriament s'ha d'escoltar amb ulleres de sol. I fanfarronejant una mica,
1: Molt bona, no?
2: Molt fineta.
3: Sí, Buscaron. Sí, veient l'Alan vibrant amb aquesta cançó.
1: M'encanta.
3: Però a veure si et passa el mateix amb aquesta. Anem cap a casa, que la Wineta té nova cançó amb Julieta.
4: Oh.
3: Tota meta. Que t'has mullat la samarreta.
4: Wineta
5: ha fet cançó amb la Julieta.
3: I es diu Bota, Bota. Epa!

0: Aquesta és per celebrar. Vota.
1: Millor que no votis gaire, que trencaràs el fèmur amb el que peses, Jan.
0: Em fa mal el genoll.
2: Mira que és maco això que t'han dit, eh?
3: I avui li porto una cançó especialment al Sergi.
4: Què dius?
3: Jo sé que ell té una ànima rockera. Sí. I un dia que els Strokes publiquen nou àlbum, li

0: Sergi, per al·lusions, què?
1: A veure, és estrany. És un so estrany. Estan experimentant alguna cosa amb la veu? Tenen alguna mena d'autotune estrany?
2: Que pregunta més refinada.
3: Quién son?
2: ¿Quién eres?
1: Pot ser que estiguin provant una nova sonoritat?
4: Que aniràs al Sant Jordi a veure's al novembre.
1: Si em
4: conviden,
1: no?
4: Si em
1: conviden, sí.
0: Tremenda
3: rata. Que poc t'agraden. No, pago.
1: Si em conviden, m'emporto magdalenes sense gluten d'aquestes també i ja hauran anat.
5: Cállate ya, muerto de hambre.
2: Eso. No ha rimado nada de lo que has dicho.
5: Vete por ahí, deja
1: que no hay que rimarlo todo.
2: Desgraciado.
5: Grítale a tu padre.
4: No fa com llàstima el Sergi, sempre pillant, eh?
1: Sí, sort, em defensa l'Ernest tota l'estona.
0: Sí. No, no. A mi m'ha agradat la teva faceta de crític de la Rolling Stone, la veritat.
1: Ja.
0: Sí, secció de música ja, la temporada que ve.
1: Un dia us explicaré quan jo tenia un grup de heavy i bé, fèiem gires per Catalunya i vaig arribar a sortir a la Rock Zone, a la revista.
2: Vale, no
1: jo.
5: Explica'ns-ho en el teu Facebook.
2: No le interesa a nadie. Ponlo en Hi-Fi.
1: I si lo hago rimando.
5: Envíamelo por WhatsApp, que no
4: Vinga,
5: tengo.
4: Torno a lo meu. Arriba una cançó que jo crec que serà de les que més escoltarem quan tornem a la nova temporada, setembre, octubre, tal. Cat's Eye, que és aquest grup format per moltes noies de diferents continents, han fet una cançó escrita per Ed Sheeran que es diu Animal.

0: que són com una mena de Fifth Harmony, com unes Spice Girls.
1: Sí, Pussycat Dolls, una mica és aquest rotllo.
0: I no han agafat la Mar Puga, ja que agafen representació de tots els territoris.
1: El tema anglès, no, regular.
2: Això t'ha de dir, jo això no ho canto. No sé què diuen.
3: English, pit English, amb punyetes no em vingui.
2: Això mateix, Albert.
3: Vinga, thank you.
2: Thank you and...
4: It's good.
1: Marxo amb una per l'Ernest. Martin Garrix té nova cançó amb U2.
0: Calla, calla.
1: Que es diu Fireflies.

0: per mi està molt bé, diguem-ne, que la producció és molt elegant, però mi falta bombo, mi falta una mica de punx.
1: Ara, després sóc jo el de la revisteta, eh?
0: No.
1: Després sóc jo el crític musical.
0: No,
1: no, ara no li dieu res, la formiga.
2: Oh, cállate ya.
3: Sí, no acostes a tus compañeros.
2: Deja tu jefe tranquilo.
4: Tu diuen a tu igual.
3: No, la persona.
2: Por lo menos lo ha hecho rimando.
3: Y no ha gritado, no como tu padre.
0: Calleu.
1: Mi padre no grita, grito yo.
3: Sí que grita.
0: Estic buscant... Exacte, Albert, gràcies. A ell sí, al Buscarón sí que li feu cas,
4: mira,
0: quan diu prou. En canvi, a mi no.
5: La que t'estava veient la cara.
1: Sí, sí, perquè aguanta molt més que tu.
5: Millor que acabem.
0: No, jo deia que estic buscant algú per anar un dijous que té la residència a l'Ushuaia d'Eivissa per anar a veure Martin Garrix.
5: Doncs vés amb la Marta.
0: La Marta, a la recepció, sí, sí.
5: A Ushuaia.
2: No. M'agrada molt.
0: Mira, al final no hi puc anar. Albert Buscarons, moltíssimes gràcies.
5: Res.
0: Són les 10 del matí. No us perdeu l'última hora del programa, que venen curves.

0: Toques informació contrastada? America. Rigor, credibilitat.
1: El mandat del poble.
0: I unes veus autoritzades? Doncs aquí no ho trobaràs.
2: Ai, bueno, no passa mal.
0: Matina Codina a RAC 105.
3: Tiri, tiri, tiri.
4: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
5: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara en pagament mensual. Canvia't i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
10: Propera parada, plaça Lesseps.
11: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
12: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
13: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
14: Mentre et rentes la cara, quan et vesteixes, al cotxe, a la feina...
15: T'acompanyem sempre.

0: desesperació, amb aquell punt d'emoció, de romanticisme i sensibilitat, al Nil Moliner, que cantant en català ens encanta, ens ha subit a tots amb aquest ara. 10 i 7, darrers 53 minuts de la temporada. Oh, ha estat un any de ràdio realment espectacular.
1: Vale, cállate, vale.
0: A mi no em parlis així, Pedrerol.
1: Quita esto.
2: T'ha volat a puesto, Ernest.
1: No, perquè avui és el darrer dia de la temporada, però no heu dit què passarà la temporada que ve.
2: Ah.
1: Seguirà el Matina.
2: Ostres!
1: No seguirà... Hola, música. Sula.
3: Está puesto.
2: Hola, Ernest.
1: Hola, muy buenas. El Matina Codina deixa la ràdio.
0: Què dius, que no?
1: És només un parón de vacances.
4: Què dius?
2: Tras.
1: O les han echado a la calle. Vale.
2: M'aniria fatal a mi ara.
1: ¿Qué pasará ahora con los gritos de Sergi Ferrer?
2: ¡Oh, no!
4: Oh.
2: ¿A qué li crido yo?
1: ¿Qué pasará amb la cançó boomer de l'Alan?
2: ¡Oh, no!
5: ¡Me interesa!
1: ¿Cazorla llegará tarde al estudio cada vez?
2: ¡Oh, no!
1: No hará falta que no venga. Que venga.
2: ¿Qué?
1: Vale.
2: Se ha caído un verbo.
1: O no hará falta ni que venga.
2: Ara.
1: Vale.
2: Ara, sí.
1: ¿Usará la marpuga més Melendi?
4: ¡Ah! A l'Estartit, sí.
0: Això hauríem d'intentar canviar-ho, sí.
1: ¿Hacia qué dirección apuntará el pito torcido de Sergi la temporada que viene, vale?
2: Sempre ponent.
1: I el més important... A quantes oients que fan anys deixarà embarassades l'Ernest Codina per telèfon només amb la seva veu, vale?
0: No ha passat mai, que jo sàpiga.
1: Pues bien, hoy es un día triste para la gente de la radio. Hoy...
2: Para.
1: Es un día triste, ¿vale? Han sido 5 años geniales de radio.
0: Que no marxem, només marxem 4 setmanes.
1: En aquesta casa, ¿no? A RAC105, ¿vale? Han sido muchas cosas que ha pasado en antena. Hemos reído. Ha habido momentos de risas.
0: Sí, quina ràbia que toca.
1: Hemos bailado. También ha habido tensiones.
0: Sí.
1: Que no, ¿no? Somos sí, una familia, ¿no? Al final.
0: Sí. Això al Chiringuito també us passa.
1: Exacto.
0: Me callo.
1: Todo esto...
0: Me callo, ¿no, Pedro?
1: Sí, cállate un ratito, ¿vale? Y todo esto acompañado de la mejor música de RAC105. Pero lamentablemente...
2: ¿Qué?
1: El 31 de agosto...
2: Josep.
1: La gente pondrá la radio y verá...
2: No fotis.
1: Que os han renovado.
2: ¡Toma ya! ¡Sin sus palos!
0: Menos mal.
1: Volverán las bromas, los ataques de risa de Alan. La Mar tindrà algun nòvio de més de 60 anys. Tornaran els personatges, les millors accions, l'entreteniment. I tot això dirigit i presentat pel número 1, vale? Ara va en sèrio, ok?
0: Gràcies.
1: El meu col·lega de professió i...
0: Gràcies.
1: Admiradíssim.
2: Quina ràbia, el toquet.
1: Enric Codina.
0: Que no! Que em dic Ernest, hòstia! Que em dic Ernest.
1: Ahí està, Enric Codina.
0: Escolta, un luxe, un honor que abans d'aterrar a Mediaset hagis passat per aquí per RAC105 per
1: Gràcies.
0: Fer aquest editorial
4: Gràcies.
0: De cluenda, de final, de colofó d'aquesta temporada tan fantàstica aquí a RAC105. Matina Codina continua i d'aquí a 10 minutets ens visiten al Siderland.
2: Ostres, que guai!
0: Parlarem de la nova versió, que han fet al costat de Paula Cubs del Tututurú.
2: Home!
0: I també l'han versionat especialment per desfilar de vacances.
2: Sí.
0: Per homenatjar aquesta fantàstica temporada d'11 mesos. S'ha fet llarga, però ja som al final, eh? I un dels regals per anar tancant la temporada és aquesta cançó que a mi em torna boig del duet neerlandès de música electrònica, Another Talk to You.

0: Avui el Buscarons ens ha dit que Pitbull, no només ens ho ha dit, sinó que ens ha deixat escoltar, ha tret nova cançó, i aquesta és una de les clàssiques al costat de Afrojack, Neyo i Neyar, Give Me Everything. Anem a fer una trucada despertador a una persona que no ens escolta a nosaltres, que és l'Enric.
1: Què dius?
2: Sí, com?
3: Ai, que nervios.
0: Es veu que l'Enric escolta la competència, la nostra competència directa. Hola. Hola, Enric, bon dia.
4: Bon dia.
0: No em coneixes perquè tu no escoltes RAC 105 i el Matina Codina, però la teva parella, la Malva, sí.
5: Hola.
6: Falta de respecte.
0: M'entens o no?
4: Sí, sí. També us escolto i tant de sí.
0: Ah, no, és que la Malva ens ha dit, diu, ella és la meva parella i cada dia escoltem una ràdio diferent.
5: Uau.
0: Jo sóc Tim Matina Codina, ens diu, i ella escolta la competència. Això és veritat o mica en mica ja has anat fent el traspàs cap a RAC 105?
4: Bueno, us vaig escoltant una mica, també.
7: Per obligació. Fas la parenta escoltant això.
6: Perquè manda la mujer, al final.
7: Ara.
0: Enric, ho fas obligat o per gust? O és que ets un tio d'aquests que li ha d'escoltar tots els programes i fas zapping, de tant en tant?
4: Soc inquiet i faig zapping.
0: Molt bé. Doncs mira, avui et felicitem nosaltres. Per molts anys.
6: Ara. A veure qui des d'allà, que no hi ha ningú treballant.
0: Exacte. Nosaltres som el programa de ràdio que allarga més la temporada, fins al 24 de juliol aquí al peu del canó.
6: Sí, ho hem fet només per poder-te felicitar, tu.
5: Ara.
0: Exacte. Digues-n'hi
4: dos, que no feu vacances.
0: Ja. Som treballadors, Escolta'm, què faràs per celebrar-ho? Aquests 49 anys, els catxi 50, ja, catxi 50, eh?
4: Bueno, algun viatget i algun curs de submarinisme que m'han regalat.
5: Oh, mira, que guai.
4: Sí.
0: Submarinisme.
4: Em fa molta gràcia.
0: Serà el teu bateig de submarinisme?
4: Em vaig fer un de bateig, però aquest curs és així molt més professional i m'agrada molt.
6: Ara et trauràs a l'Open, no? A l'Open Water.
4: Sí, exacte.
1: Has d'agafar molt aire, sí, per fer submarinisme.
6: No, no cal.
0: Què és el que més et crida l'atenció del fons marí? Entenc que la fauna, la flora... No sé si ets un pirata que busca un tresor.
6: Quina pregunta.
0: No, però és que a mi, per exemple, em faria mandreta, no? A mi em fa por, no? Que necessitis una bombona d'oxigen.
6: Claro, la medusa, oi? La medusa pica.
7: Vale, bueno, hi ha una pregunta en l'aire. Sí. La fauna o la flora? Adelante.
0: Que cabron.
6: Jo també escoltaria flaire.
4: Bueno, a mi... M'agrada bastant el medi aquàtic, això de fer snorkel i sentir-me dins de l'aigua, el silenci que hi ha, els sons que té, diferent, i m'hi sento molt còmode.
6: Tot va més lent.
0: Desconnectes de tot, però jo crec que amb el silenci aquell encara pensaria més, no?
6: Estaries pendent de no morir, Ernest, que et coneixem, i estaries pensant que l'ampolla d'oxigen està tancada o que vindrà un tauró.
0: Soc una mica aprensiu.
4: Això també.
6: Con la musiqueta queda raro, però has cagado alguna vez en el agua?
7: Està periodismo.
4: Després també surten. El que passa que, no sé, la gent diu que es desconnecta, però jo em reconnecte amb la natura.
0: Enric, ha passat des de per sobre una pregunta que ha fet un col·laborador del programa que diu si has cagat mai a l'aigua, Enric.
4: Hombre, i tant.
0: Sí, no? Parla'ns d'aquesta sensació.
4: Que surti allà flotant.
0: No, però diuen que és una de les sensacions més gratificants i alliberadores.
6: És com cagar a l'espai exterior, eh? És com estar a la Via Làctea i fotre un trunyo.
5: Exacte.
0: Hòstia, m'ha agradat aquesta metàfora. Sí, molt bé.
4: Una mica sí, deixes el meteorit per allà tirat.
0: Sí, però es veu... No sé si és una llegenda urbana, això ens ho hauria de dir un pescador o un cuiner. Es veu que no podeu demanar mai orada al restaurant, perquè es veu que les orades són les primeres, eh? Que van allà a menjar el colant.
1: Quin fàstic. Sí.
6: Colada rellena.
0: Digues.
4: Si hem de pensar el pilot de merda que hi ha, em sembla que...
5: Exacte, no menjaríem res.
0: Enric, ets un tio
4: No menjaríem res.
0: Ets un tio molt tranquil que va amb la patxorra per la vida, tu, Enric, eh? Que sí?
1: Perquè no té aire.
4: Sí, bueno, sóc inquiet per dins i intento mantenir les formes.
0: D'on ets tu, Enric?
4: David.
0: David, molt bé. Doncs a l'Enric, que fa 49 anys, la Malva diu que li... Vull desitjar el millor aniversari, donar-li les gràcies per ser una persona tan meravellosa. Tinc molta sort d'estar al seu costat i que mai m'hagués imaginat poder compartir amb algú que ens entenem tan bé i compartir junts una vida tan plena que t'estima amb tota la seva ànima, diu la Malva, eh?
4: Ostres, que maco. Sí, sí, realment jo també he trobat una persona preciosa i m'encanta caminar al seu costat. Oh, i tant que sí. Bueno, moltíssim.
0: Dues peces que encaixen d'un trencaclosques, Sí, ha sigut maco, després de parlar de la merda flotant al mar, poder-te dir aquestes paraules tan boniques de la teva parella.
4: Sí, tot és compatible.
0: Sí, home. Sí. Escolta, bones vacances, bon estiu, i que vagi molt bé el submarinisme i tot el que facis.
4: Moltes gràcies, igualment.
0: Un petonet.
4: Felicitats pel programa.
6: Gràcies.
1: No se l'ha jugat gaire amb les respostes, no. No s'ha mullat.
6: No aguantes.
0: Hòstia, no sabeu com m'agrada parlar de femta,
6: Si ho sabem.
2: Ja.
6: Si ho sabem. Veus a la...

0: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres potser són més avorrides. Cada dia de 6 a 11 posa el Matina Codina a RAC 105 amb Ernest Codina.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: ¿Usens? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
5: El que he dit?
6: No, la banana. Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
5: I la nectarina, 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
8: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
9: Quan vulgui.
8: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
9: Tot el temps que vulgui.
8: I totes les bombolles que vulgui?
9: Totes les bombolles que vulgui.
8: I tot el relax que vulgui?
9: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
10: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Matina Codina, la forma més ràpida d'activar-te cada matí amb l'Ernest Codina.

0: colombiana, eh? Una loba como yo no está pa tipos como tú, però abans ja havia fet aquesta cançó que fa la loba. El Cazorla sap fer el so del llop.
1: Ah, sí. Aú!
2: Molt bé.
1: Una loba en el armario. Aú! Ay, me quedo igual que la canción, ¿eh?
2: Igual.
1: Sí, gracias.
2: ¿No es la canción?
0: Arranquem última mitja hora de programa. Adéu, Shakira. Última mitja hora de la temporada. Portem 11 mesos aquí, despertant-nos molt aviat, esforçant-nos i molt, creant cada dia un programa de zero. Moltes vegades se'ns n'ha anat l'olla directament.
2: Sí.
0: No? I també hem conegut moltes cançons, cada matí en posem moltes, i una de les que més ho ha patat en el nostre idioma últimament és aquesta de Siderland. De fet, els tenim aquí ara mateix a l'estudi. Un aplaudiment per Uri Plana, Andreu Mañós i Roger Jamí. Bon dia! Que
3: carinya!
0: Escolta'm, què? Encara suposo que esteu una mica de ressaca i digerint tot el que ha suposat aquesta cançó. Bon dia, primer de tot.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Què, quines han estat les conseqüències d'aquest número, nois?
5: A veure, és una ressaca de la que de tant en tant encara li fotem un glob, eh? Vull dir que la ressaca continua sent una mica una borratxera en certs moments.
4: Sí, aquí no es frena. No, i contents perquè és una d'aquestes cançons que tenen la sensació que has donat la tecla, que la gent se la fa seva, i sí, que aquestes coses... Bueno, nosaltres pensàvem que la viralitat aquesta a les xarxes eren els pares, que tu anaves penjant vídeos i no funcionava mai... Pues resulta que de vegades la claves i aquesta és una d'aquestes.
0: Vau detectar quin va ser el punt d'inflexió de dir és una cançó més de Siderland o tindrà un component especial, Roger?
6: Aviam, una cosa que va ser un canvi definitiu és que la Marta Roig ens va fer una influencer catalana, ens va fer una super coreo, i de cop un dia l'Andreu ens va dir, va, agafem la bici i anem a Montjuïc a gravar uns vídeos a les 10 de la nit. I aquell vídeo d'aquella nit, de cop va petar-ho, llavors...
0: Perquè entenc que... Qui compon les cançons de Siderland de vosaltres tres? Entre tots?
6: Hi votem els tres.
0: I quan tu vas a parir un tema, hi ha alguna fórmula matemàtica, alguna manera de dir... de fer un èxit? Existeix això o és una mica qüestió de l'atzar i la fortuna?
6: O sigui, nosaltres podríem dir que, a més, fem moltes cançons per molts artistes, perquè també tenim un estudi i sí que tenim una màgia de funcionar, però de vegades hi ha algú màgic, et toca com la inspiració divina, o vés a saber què és, i ens va passar amb el Toto Duru.
4: Sí, jo crec que, almenys en aquest cas, no sé si hi ha una fórmula per totes les cançons, ni molt menys, però va ser quan vam trobar la melodia aquesta del tu-tu-turu-tu-turu, que tenia aquests salts repetitius molt tontos, i li vam posar alguna cosa amb la lletra, que també era molt hipnòtic, i la combinació d'aquestes dues coses crec que és el que fa que tingui una gràcia extra respecte a tot el demés que té.
0: Volia preguntar-li al... Perdona.
5: No, dic que si hi hagués una fórmula també faria 15 anys que hauríem fet el tututurú. Sí,
0: no, però ara seguireu aquest patró, anireu explorant nous sons, no sé... Ara, després de l'èxit del tututurú, s'obre una nova etapa, no? Una nova fase, no? Heu de mantenir l'èxit, no? Això és una nova pressió a la qual no estàveu tan acostumats, o què?
4: Això va ser un tema, ho vam passar fatal durant un temps, perquè després d'això era com, hòstia, què fotrem? I hi havia moltes expectatives, ja no només des de fora, sinó també les que ens posàvem nosaltres.
0: Sí.
4: I al final vam dir, bueno, d'alguna manera hem de saber ser continuistes amb el Tuturu sense ser molt pesats, però també volem fer altres coses i crec que hem fet cançons maques que estan bé i que són molt xules i alguna cosa que també té aquesta cosa catchy.
0: Home, David Bisbal, bon dia.
7: Buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo están las máquinas?
0: Per exemple...
7: Muchas gracias, vamos, ¿cómo estáis?
2: El Roger s'ha espantat.
4: El Roger és molt fan del Bisbal, eh?
7: Gracias, tío, eres increíble.
0: No, per exemple, tu, després de l'Ave Maria, com tu vas fer per mantenir-te a la cresta de la onada i no perdre gas, no?
7: Lo mío es más fácil porque a mí me componen las canciones, no hay hostia en Miami para componerme canciones, entonces pues yo voy a... Haga lo que haga, yo lo toque y lo peta, ¿sabes? No es como, yo qué sé, cualquier grupo que tiene... Yo, solo que diga David Bisbal, ya... ¡Buah! ¡Pum!
0: Sí.
7: Ya lo ha petado.
0: ¿Has seguit una mica la trajectòria de Siderland?
7: Sí, la canción que está llegado hasta Miami. Ha llegado hasta allí.
2: ¡Wow!
7: La escuché un día en el Spotify.
2: A ver, cantar un poco.
7: Pasa una vida, no. Pasa que jo me lo llevo al flamenquillo, ¿sabes?
2: Ya he visto.
4: Home, el Roger està vibrant, eh?
6: No, sí. És que a més la cançó té algo, eh? Té algo així de melòdico, també.
7: És verdad, tío. Sí,
0: us agradaria col·laborar amb David Bisbal.
7: Estan flipando conmigo, tío.
0: Perquè ara parlem d'una col·laboració que heu fet precisament versionant el tu-tu-tu-tru-tru-tru-tru. Jo li dic tu-tru-tru-tru.
4: Com vulguis.
0: Ho sabíeu. Us heu plantejat alguna col·laboració internacional per les cançons que vagin venint o què? Hi ha algun nom que us agradi a tots tres?
4: Ens vols presentar algú o... no tenim tants contactes internacionals, no, però tant de bo.
0: Sé que és la pregunta típica, però hi ha algun referent que us moli? Per exemple, ara es parla molt de Bad Bunny, no? No sé si us agrada aquest rotllo, si us agradaria explorar el terreny també urbà, etc.
6: Deixeu-me dir els Jonas Brothers, nois.
0: Jonas Brothers.
6: Okay. Deixeu-me dir.
4: El Roger té una obsessió molt rara amb els Jonas Brothers.
6: És així, és així.
4: Quan li vam proposar, tio, vols formar part del grup? Clar, érem l'Andreu i jo en aquell moment.
0: Sí.
4: I la seva, o sigui, no va dir ni sí ni no, va dir, ah, com els Jonas Brothers.
2: Clar, és igual. Sou vosaltres.
4: Bueno, vale, doncs sí.
2: Quin és cada Jonas?
5: És que només ho sap el Roger. Sí, sí.
6: Núria és el Joe Jonas, jo sóc el Nick Jonas, així sensible, tal, i l'Andreu és el Kevin.
2: Perfecte, que monos.
5: Sí. De l'únic que ha dit, alguna característica és del seu, de la resta, per si de cas no hi
0: ha. El Jackson Fla, del Jackson 5, està clar que no sou perquè sou ben blancs, eh? Per cert, ara parlàvem de...
3: Molt bona, m'ha fet molta gràcia
0: aquesta.
3: Escolta, tinc una pregunta molt filosòfica.
0: Home, endavant, sisplau.
3: Soc l'Alberto Hom, el convidat.
0: Ja et coneixen, ja et coneixen. Digues.
3: Escolta'm una cosa, és important. Ara estem escoltant una cançó que té una tornada molt divertida.
0: Ves per feina, Albert, que tenim una mica de pressa.
3: La pregunta és, quan fas i composes una cançó, què és el primer que fas? Què és el primer que...
2: Mare
3: amb el que comences la cançó? La tornada o la lletra?
0: S'ha fumat un porro avui abans d'allò el programa.
4: Hòstia, em costarà respondre. Pots anar tu, Andreu?
3: Estic rient encara. No sé si l'heu entès, la pregunta.
0: Sí, sí.
3: Amb què comences?
5: Crec que sí, crec que sí.
3: Exacte,
5: que sí.
3: Aquesta és la primera idea.
0: A veure,
5: nosaltres és la música i la melodia. I a partir d'aquí neix ja tota la idea per continuar.
0: Però tu, Andreu, toques la bateria, la bateria va al final, no? És com...
5: La bateria va a la vegada que tot, diguem. Ah, vull dir, no tenim massa un ordre amb això.
4: Okay. Però és veritat, perdó, sí, que el tu-tu-turú, quan estàvem fent la melodia, ja dèiem tu-tu-turú, No sé si
5: sí,
4: no recordem
5: sí,
4: això.
5: I
4: una cosa... la resta de la lletra va arribar més tard, però tu-tu-turú va arribar com mentre l'escrivíem.
6: Sí, ara que parlàvem abans de la fórmula, sí que tu-tu-turú té una mica de matemàtica suega. O sigui, les melodies tal i com estan fetes...
0: Ara t'estàs flipant,
6: Ara m'estic flipant, ja, potser no cal flipar-nos.
2: Flipa.
6: Però és veritat, una mica de fórmula...
5: És que és el que fa el seu Jonas Brother, també és una mica flipant, també.
6: Fins aquí la matemàtica.
0: Jo moltes vegades presento aquesta cançó dient que a la vida tots tenim com objectius molt alts, no? De ser estrelles del rock, estrelles de Hollywood, no? Locutors de ràdio ben pagats i etcètera, no? I potser el
5: I
0: més
5: tal,
0: important està...
5: No,
0: exacte.
5: Com
0: no, i que a vegades arriba un revulsiu a la teva vida, com pot ser l'amor, no? Una noia, en el meu cas, que ho pugui canviar tot i faci canviar l'ordre també d'aspiracions. És això, no, la cançó?
4: Sí, és exactament això. I, de fet,
0: és autobiogràfic o no?
4: O sigui, l'Andreu, quan estàvem escrivint el tema, va ser com, bueno, de què parlarem? I va dir, jo he llegit o he vist en un reel o en el que sigui, que en els nens, quan són petits, la gent els hi pregunta que què volen ser de grans, i tots diuen això, astronauta, bomber, arquitecte, tal. Sí. I mai diuen que volen ser feliços. I aleshores, tirant d'aquest fil...
0: Mira, pell de gallina, com escàrpies! Com escàrpies! Va, escoltem un trosset de la versió... Va sortir dimarts o dimecres la col·laboració amb Paula Cubs?
4: Dimarts.
0: Dimarts, escoltem-la.

0: La producció és una mica més electrolatino, Rayos de Sol, potser, de fons, estàvem buscant l'estiuet aquí.
1: Crec que és Merenguito.
0: Sí.
2: Provem a presentar
1: una mica una versió així més llatineta, no? Merenguito...
2: Perdó, no sé si, suposo que es pot explicar, no? On veu gravar això? O sigui,

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Equip, la veritat és que ens cau increïblement, som molt fans també de la Paula, del que fa, i simplement vam tirar-ho endavant de forma super ràpida, àgil, ho va posar molt fàcil, i tu, les coses així sempre estan guais.
3: Sí, jo... és un artista que admirem i no ens ho vam pensar gaire més que això.
4: No, i ara es fa molt això, no? Molts artistes de reggaeton, per exemple, fan, treuen la cançó i al cap d'un mes o dos el remix, i que llavors allà hi ha tres o quatre artistes sí, més i vinga. Doncs ja us ho he dit abans fora d'antena, però ara teniu el llistó molt amunt i després de vacances volem el nou èxit mundial de Sidderland.
3: Ho intentarem.
4: S'impression. I avui, per cert, tenim àudio de la Paula. Paula, bon dia.
5: Pues la verdad es que yo siempre intento estar muy pendiente de lo que está pasando en la escena musical en Cataluña. Me encanta, la verdad que lo escucho un montón, intento aprender. De hecho, durante mucho tiempo tuve Duolingo descargado para aprender catalán porque es una lengua que me encanta. Y la música y lo que se genera es alucinante y soy fiel seguidora de siempre de lo que está pasando. Y es verdad que esta canción me parecía un temón y
4: un temón.
5: También tenía como ganas de decir, Dios mío, ojalá ser parte de ella y poder cantarla en algún concierto, estar con los chicos, conocerlos bien.
4: Epa.
5: La verdad es que la canción me parecía increíble. No paraba de salirme en TikTok y cuando me lo propusieron fue como un sueño hecho realidad porque era pues es una canción que yo ya tenía guardada en mi playlist y que decía, wow, ojalá pudiese ser yo parte de esto. Así que muy feliz, muy contenta y además es que ni nos lo pensamos porque es eso, la canción me encantaba y quería poder formar parte de ello.
4: Mira, és de Madrid, no, la Paula?
6: Sí,
4: és a Madrid. O sigui, una madrilenya escoltant música catalana les té a les seves playlists de cançons preferides, està aprenent el català pel Duolingo, tant de bo tots els madrilenys fossin així, no?
3: Sí, sí, no, és moníssima. Bueno, és que l'àudio ho diu tot, vull dir que...
4: Sí.
7: Molt maca.
4: A veure, ja, abans de la sorpresa que ens heu preparat, no sé si hi ha algun concert especialment gran aquest estiu o bonic o emocionant. O tots ho són.
3: Sí, ara em faria... Em sabria d'escollir-ne un.
7: On aneu, en general?
3: Sí, no sé, fem moltes festes majors, que crec que és una cosa superbonica que tenim aquí a Catalunya i tal. O sigui que qui vulgui venir-nos a veure, al web tenim totes les dates i ens mourem bastant per tot el territori, o sigui que...
7: Que guai.
4: Seguiu-los a les xarxes socials, als concerts, Sidderland, ja és un dels grups números 1 de RAC 105 i per això vam creure que seria una molt bona idea que vinguéssiu i versionéssiu aquest himne parlant del Matina Codina. La lletra és tota nova, la que escoltarem ara?
3: Sí, pràcticament.
2: Pràcticament tota nova.
3: La tornada no, però...
4: Un aplaudiment per si...
7: Que
4: són boníssims i s'ho han currat molt. Qui l'ha escrit? Entre tots tres, també, una mica, la lletra?
2: Entre tots tres.
3: Entre tots tres, sí.
4: De què parla? De què parla?
2: Parla de Matina Codina.
7: Ah!
2: Que sigui de Matina Codina.
3: I alguns de vosaltres esteu allò citats textualment, eh?
6: Mare meva!
4: Perfecte. Faig un compte enrere i comencem, eh? Veu en directe. 3, 2, 1...
8: Una espina, la Matina Codina, te la vull explicar. Jo tenia clar que volia, vaig anar a RAC 105 i tot va canviar.
7: Oh, wow!

0: No podem dir res més que moltes gràcies, Siderland, per aquest tros de regal de cirereta del pastís d'aquesta temporada. Jo crec que estem molt emocionats, no?
1: Molt,
0: i que està molt bé, la lletra és molt bonica. I crec que segurament els oients ho hauran valorat moltíssim. Per tant, Siderland, nou referents musicals de Catalunya.
2: Sí,
0: gràcies. Que tingueu un bon estiu, bones vacances i per més cançons i per molts anys.
3: Igualment, moltíssimes gràcies.
4: I bon estiu.

0: artificial.
1: Matina, codina.
0: Un programa fet per persones de carn i ossos.
1: Felicitats pel programa.
2: Rec 105 Barcelona. Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
3: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes, fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
2: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
3: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
2: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
4: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
5: Escupi.
4: Avui en fem servir moltes més.
5: Motor ESP+, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
4: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
6: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
7: Xarxa Hyundai de Barcelona.
8: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.

0: Ha sigut molt guai el moment del Siderland amb aquesta lletra que s'han currat parlant del matí de Codina i d'aquesta temporada que avui s'acaba. De fet, queden 9 minuts. Convido tothom que es quedi perquè encara queda algun moment interessant, eh? Anem, de moment, a fer una trucada de despertador a la Nuri.
1: Digue'm.
0: Hola, Nuri. Hola. Em dic Ernest Codina. Et truco en directe des del matí a Codina de RAC 105 per felicitar-te perquè demà fas 50 anys, no? Demà, o què?
1: Sí.
0: Per molts anys, carinyo.
1: Un moment, un moment. Però me truques a la ràdio?
0: Sí, en directe, clar. Aquest programa s'acaba a les 11 i encara has entrat, diguem-ne, en l'escaleta que diem nosaltres.
1: Ai, Déu, ara estic... A veure, estic flipant. A més a més, tinc el meu home i els meus amics aquí que m'estan gravant i no estava entenent res que estàvem fent aquí tots.
0: Sí.
1: Brutal. Bueno,
0: és que aquest aniversari, aquesta celebració, pràcticament fa un any que dura, perquè es veu que ja fa com 11 mesos que estàs tenint sorpreses, incames, no? Et van fer una mena de calendari d'advent, que havies d'anar obrint regals. Guai. Exactament, explica'ns què t'han fet durant l'últim any, Nuri, per celebrar aquest 50 de demà.
1: Brutal, i més a més us ho han xivetat tot, veig,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Digues, què has fet?
1: Bueno, m'han fet de tot.
0: Aviam, va.
1: Bueno, m'han fet sorpreses com anar a Nice a veure un museu d'un pintor que, bueno, que m'agrada molt.
0: Sí.
1: M'han fet el somni de la meva vida, que és banyar-me amb dofins.
0: Oh,
1: que
0: nena!
1: Va ser brutal, brutal, brutal.
0: Sí.
1: Bueno, vaig plorar el que no està escrit, la veritat.
0: Que bé.
1: I realment me van fent sorpreses dia a dia, com un calendari d'advent fa cosa de, bueno, de 50 dies. Avui és l'últim dia.
0: Sí,
1: i a veure demà.
0: També,
1: a veure demà.
0: També hi ha frases d'amics teus, no? I familiars i tal, no?
1: Perquè es veu que us ho han dit tot,
0: sí,
1: eh?
0: Hi ha una, han fet una comissió de la celebració dels 50 anys de l'Andreu.
1: Del gran dia.
2: Oh, mare de Déu.
3: Déu-n'hi-do.
0: Trobo que t'estimen molt.
1: Sí,
0: i que
1: amb
0: també...
1: un segell...
0: Sí, digues.
1: Brutal, eh? Perquè amb un segell també timbrat que cada vegada que rebo una carta pues, ve amb aquell timbre ben posat.
0: Sí.
1: Vull dir, està supercorrat. El meu home s'està corrent moltíssim, sí, la veritat. I la comissió, bueno, estan a tope.
2: Escolta, m'han dit que t'agraden molt els animals.
0: Sí, té dos gossos, molt. No? El Teddy i el Kiss, no?
1: I en Kiss, i tant.
2: De quina raça són, aviam?
1: Són sitzos, són petits.
3: Oh, que molt trastos, Albert.
0: Bueno, així gasten menys perquè mengen menys, no? I les caques també són més petites.
1: Exacte. Exacte.
0: Doncs escolta, que vagi molt bé la celebració de l'aniversari. Temps de recuperar-te et tindràs perquè ets mestre d'educació infantil i no tornes fins al setembre, no?
1: Exacte.
0: Bueno, doncs llavors a liar-la molt grossa. Un petonet, Núria.
1: A veure, moltes gràcies.
0: A la teva família i amics, que vagi molt bé, bon estiu, bon 57 minuts i marxem de vacances. Toni Clapés.
4: Què tal?
0: Demanarem que, no sé, que acabis, rematis tu el programa amb una mica de valoració de la temporada, si et sembla.
4: Ara, avui farem una mitjana de la nota de tota la temporada per saber com marxeu de vacances, si amb un aprovat o amb un suspens.
0: Mira, jo, per guanyar dècimes, et poso la Billie Eilish, que sé que t'agrada molt.
4: Aquesta m'agrada.
3: Com l'has comprat.
4: Està bé.

0: Sembla un dofí, eh, la Viraigris en aquesta cançó. Una veu aguda, refinada, no? Un filet. Aquesta cançó que es diu Birds of a Feather. Doncs mira, l'última cançó que sona aquesta temporada 25-26. No estava ni previst. Bé, no, de fet no serà l'última, i ara entendreu per què. Xavi Cazorla.
1: Hola.
0: Tenim pendent sortejar un lot de llet nostre amb 30 litres de llet,
1: sí.
0: Diversos packs de làctics de la mateixa marca, de la llet de les cooperatives catalanes, i també un doble kit esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica per esmorzar cada dia amb el matí a Codina i llet nostra.
2: Ahí está, venga, dale.
0: Totes les trucades del mes de juliol que hem fet de 9 a 10. Quin oient s'emporta aquest lot de llet nostre?
1: A veure, dels 18 participants que tenim d'aquest mes, el guanyador és...
2: Ai, quins nervis!
1: L'Èlia, que la vam trucar el dia 6 de juliol.
0: Bravo!
3: Molt bé, Èlia, felicitats!
4: Era... Que bé ho has fet, Èlia.
1: Així com a descriptiu, era una nena que era a Menorca, de vacances.
3: Perfecte, bona descripció.
2: L'Èlia és el que se li posa als globus quan vols que volin.
3: No,
0: però així podrà arrencar el nou curs escolar, no? Amb molta energia. La llet és molt nutritiva i és tremenda. Jo és la que compro sempre i no dic per fer la pilota. Jo soc de llet nostra.
3: És molt bona.
4: És catalana, hòstia.
0: Perquè és d'aquí. I per què té gust de llet? Que hi ha vegades compres llet que té gust com de...
4: Ojo, que igual t'estàs equivocant i estàs comprant horchata.
0: Exacte. Toni Clapés, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Abans de marxar volem una valoració de com ens has vist avui al llarg de tota la temporada i volem una nota mitjana de tot l'any.
5: Sí, mira, la d'avui no us la penso fer. Perquè, perdona, avui tot el que heu fet en el programa ha estat poca feina. Que si concursos, pífies gravades... El Buscarons, el Ciderland, tot ha estat exterior.
4: No,
5: vosaltres no heu fotut res.
0: No és veritat.
5: Tot tipus de trucades, whatsapps dels oients... Avui la feina us les han fet a la resta.
1: És veritat.
0: També és veritat que era l'últim dia i volíem venir una mica relaxat.
4: I s'ha notat bastant que era l'últim dia.
5: O sigui que avui no penso valorar el programa perquè no és just.
0: Però sí que m'has dit que has preparat una mica d'escrit de què t'ha semblat aquesta temporada 25-26, que tanquem la cinquena temporada del Matina Codina i ja ho hem dit, ja ho hem anunciat, que tornarem el 31 d'agost.
5: Correcte. Llavors, per saber si marxeu amb un aprovat o amb un suspens, vaig a fer la valoració mitjana de totes les valoracions que us hem anat fent.
0: Aprova'ns, perquè si no me'n vaig tocadíssim, me'n vaig cap cot, la cua entre cames i molt trist de vacances amb un regust agradolç.
4: I ens farà venir dilluns.
5: Per tant,
3: és capaç.
5: Per un programa amb bons moments, perquè és de justícia dir que hi ha hagut bons moments, però també amb errors constants, alguns de repetits, tot i haver-los comentat a la valoració, per cert, amb actitud bastant de pati d'escola.
4: Ostres!
5: El Matina, Codina,
0: va, Toni,
5: de la temporada 24-25.
3: 25-26, no?
0: 25-26. Toni, no saps ni quina temporada.
4: Has agafat els papers de l'any passat.
5: És cert, és
3: 25-26. És bona. S'ha equivocat
0: de guió. Va, la nota, sisplau.
5: Se'n va.
0: Quins nervis, que em patrà la patata.
5: Amb la nota de... un 4,9.
0: Vama, va! Marxem suspesos, no pot ser.
3: Però,
0: a veure, no podem fer alguna cosa i apart el cul perquè ens apugis una dècima.
5: Si ara mateix em llepes el cul, t'asseguro que la nota no puja.
4: Tu no l'has vist ja per culs, a la resta.
5: Vinga,
4: com si fos un brownie.
5: Heu suspès, per tant, haureu de tornar al setembre.
0: És el tiet que et xondo.
3: Venim a la recuperació.
5: Gràcies.
3: Toni Clapés.
5: Ja n'hi ha prou.
0: Toni, moltíssimes gràcies per les valoracions d'aquesta temporada. T'esperem el 31 d'agost.
5: Vale. A vosaltres.
0: No, guapo, i sobretot, guapo. Gràcies a cadascun de vosaltres, Alan Lillo, de veritat, sí. Temporada èpica. Gràcies per l'esforç, per la dedicació, pel bon humor i per tenir un sí sempre als llavis.
5: Doncs moltíssimes gràcies i bon estiu.
0: Sergi Ferrer, de veritat, saps que t'estimo molt. Ha sigut una temporada de tensions, de discrepàncies, però de molt treball, de molt esforç, de molt talent i de molt riure. Gràcies, Sergi Ferrer.
6: Gràcies.
0: Xavi Cazorla, són molts anys i per molts més. Ja saps què penso de tu, que tot és bo i bonic i per sempre.
1: Grande. Que maco.
0: Marc Puguet, la primera de moltes temporades.
3: I tant.
0: Ets la llum d'aquest programa.
3: Gràcies.
0: Ets un personatge
3: extraordinari. Que te amo, Cari, que te amo.
0: Extraordinari. i ja no m'imagino una vida sense tu, per tant, que tardi molt el Mediaset a fitxar-te.
3: Home, i tant!
0: I gràcies a tots i cadascun dels col·laboradors, la Mònica Usart, l'Abel Caral, el Xavi Pardo, el Pep Tormus, el Jordi Claret, en fi, tota la gent d'informatius, la gent d'esports, a tots els estudiants en pràctiques, a la Ramolet, a la Bebus... Ja ho he dit, a Buscons.
2: Sí, clar.
3: Ernest, a tu, gràcies a tu!
0: No, gràcies i gràcies a tots els oients. Sou la nostra raó... Què és això?
3: Travessa...
0: Collons.
3: Eh?
0: I a més m'estan trucant. Quin final més raro.
4: Telèfono!
2: On està la Núria Travessa?
3: Núria Travessa?
4: Núria?
6: Núria! Calla!
0: Gràcies a tots els oients d'ahir. Sou la nostra raó de ser, el nostre motiu principal de llevar-nos cada matí tan aviat. I sou també la raó del nostre esforç. Tot aquest empeny, tota aquesta suor.
5: Sí, senyor.
0: I...
5: recolza la teva mare.
0: I totes aquestes matinades. Calla, Lluís.
5: No se'm passi.
0: Les fem per vosaltres i us esperem a partir del 31 d'agost. Us deixem amb el Buscarons i les millors cançons. Gràcies per aquesta temporada loca. La següent prometem que encara serà millor, més explosiva i més delirant. Bon estiu!

Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.

0: Buena suerte, la connexión psíquica d'Aitana.
1: La teva música, amb Albert Buscarons.
0: La primera en sonar en aquest divendres 24 de juliol. Ja ens quedem sense Matina Codina fins al 31 d'agost. Però això ja va bé, trobar-los a faltar una mica per agafar-los amb ganes la propera temporada, i tant que sí. I ara toca seguir repassant els teus números 1. Cançons com aquesta rombeta de Figaflaues, amb la que donem el molt bon dia des de RAC 105. Mama.

0: La teva música.
1: RAC 105. Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Arriba l'últim capítol de la temporada 27 de MediaMarkt. Les millors ofertes d'aniversari. Com un Combi No Pro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica A per 949 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.

Experimentar nous estils, noves sonoritats en aquest àlbum que ens ha regalat el 2026 amb propostes com aquest Risk It All. Una mica de canya, una mica d'energia, una mica de cançons motivadores per l'estiu, doncs aquí en tens una altra. Aquesta gentilesa de Purple Disco Machine, Hypnotize.

0: de Tame Impala i Jenny s'ha convertit en una de les més importants d'aquesta temporada, i tant que sí, també a RAC 105. Dràcula. I abans de seguir donant pas a més protagonistes del So de l'Estiu del 2026, atents perquè porto una gran notícia per la butxaca. I és que, si uneixes les assegurances del cotxe i la llar amb fórmula cotxe-casa de Línia Directa, estalvies directament. Efectivament, és una gran notícia. I atenció, perquè ara està millorada amb la nova assegurança de la llar. No t'ho pensis més i truca al 917-700-700, 917-700-700, o entra a liniadirecta.com i recorda, uneix les teves assegurances del cotxe i la llar i estalvia directament.
1: RAC 105. L'estiu sona aquí.

0: REC 105 Barcelona.
1: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys les segones rebaixes?
2: I d'on ha sortit aquesta butaca?
1: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat amb Beethoven.
3: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
4: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
5: Per trobar bona música...
6: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
7: Tíxelo, Carti.
8: Mi penya del RAC 105.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
10: Família de RAC 105.
11: Som els Catarres.
12: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
13: Som els Tiets.
14: Sóc el Migui Núñez.
15: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
16: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
17: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
18: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
19: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
20: no cal creuar mig món.
21: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
22: Un petó i una abraçada, família.
23: Un petonet de part de tots cinc.
5: Això és RAC 105.
23: Un besinho.
5: A RAC 105.
21: Merci, besito.
5: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Un xarro?
1: Sí, està guapo.
2: Ai, els amors d'estiu van i venen. Però RAC 105 es queda.
3: L'estiu a RAC 105.

Abracadabra, i amb aquest encanteri apareix una de les millors cançons del 2025, i tant que sí, Lady Gaga. I ara deixem posar-te el retorn dels Amics de les Arts. Han decidit que aquest estiu volien ser protagonistes amb una cançó ben alegre, colorista i positiva, que es diu Segurament t'estimo.

0: l'estiu sense Pitbull. I aquest any no hi ha tardor, tampoc, sense l'artista cubà, perquè el mes de novembre omplirà el Palau Sant Jordi amb tots els seus himnes a ball, com per exemple aquest que es diu John Newman. Fireball.
1: Fireball.
0: Quina veu, eh? 5 minuts i les 12. Aquí seguim de divendres. Potser també és el teu torn d'agafar vacances avui, si és així. Enhorabona, te les mereixes. Aprofita i descansa. Ara amb Soc un Bohemio. Que també té la mirada posada en un dia qualsevol d'agost.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
1: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900-903-743 3.
3: Verisure. Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
4: Quan vulgui.
3: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Millionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Aquesta és la nova cançó d'Alex Warren, Fever Dream, una altra de les que formen part d'un disc que arriba d'aquí un mes. El proper 26 d'agost ja el tindrem disponible. 12 i 2.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Hola, hola, bon dia, gràcies per ser-hi, per triar-nos un dia més. Salutacions a l'Albert Buscarons. Aquesta és la ràdio més fresca de l'estiu, ja ho pots comprovar. De seguida amb La Fúmiga i Figaflaues, una cançó que farà cremar-ho tot. La rima de Ja dormiré. Abans, la proposta més popular, segurament, que ha fet mai Nicki Minaj. Es diu Starships.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900 903 743.
7: Verisure. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
8: Quan vulgui.
7: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
8: Tot el temps que vulgui.
7: I totes les bombolles que vulgui?
8: Totes les bombolles que vulgui.
7: I tot el relax que vulgui?
8: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Ja comença a fer-se clar.

0: tots els
1: aquest és el diumenge sense drama dels Catarres, la seva última cançó convertida en una de les més importants d'aquest estiu del 26. També d'un quart d'una. Shakira és la dona del moment, sens dubte. No para de triomfar amb la seva cançó pel Mundial, però és que ja venia de petar-ho amb aquesta banda sonora. Des de Zootropolis 2, això és Zoo.

DJ Goja, amb Jason Derulo i una tal Melody de Romania, que no és la Melody de Cádiz, eh? Són diferents. Mi Chico és una altra de les cançons que està guanyant força aquest estiu. Busquem ja dos quarts, ara amb Clean Bandit, que passaven per Barcelona ara fa una setmana. Van actuar al Pride Barcelona, allà a la zona d'Arc de Triomf, on no hi van faltar les seves cançons. Una va ser Symphony, evidentment. L'altra, aquesta, la veu original de Jess Glynn, acompanyant-los a Rather Be.

0: REC 105 Barcelona. Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
2: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
3: Matina Codina Best Moments.

La cançó de Guru Josh, que ha tingut un parell de vides extra. Aquesta és la bola del 2008. El seu Infinity convertit en un himne intergeneracional que mai passa de moda, ja ho veu. Va, que seguim. En un any que serà estrany per allò de comiats destacats en el món de la música feta en català, d'una banda La Fúmiga, de l'altra Els Oques. Però quin comiat amb quatre concerts a l'Estadi Olímpic que seran mítics. La gent que estimo és aquesta. Porto

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta és la Maria Jaume amb una altra de les cançons de Sant Domingo Forever. Aquest àlbum té un realisme màgic que ens atrapa, aquesta màgia balear seva. Amb aquesta nova cançó que es diu Festa i Drama, pràcticament posant el punt i final. 9 minuts i la 1. I abans de tornar a fer sonar el New Religion de Bebe Rexha i Faithless, per aquí tens Lady Gaga. Un altre dels números 1 recents de l'artista es diu The Dead Dance.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
3: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo. I amb les mateixes cobertures.
4: I allò del sorteig?
3: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
5: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
6: Alexa, posa RAC 105.
7: RAC 105.
8: Google, posa RAC 105.
9: Siri, posa RAC 105.
10: La teva música.
11: Microones, posa RAC 105.
12: 105.
13: Aspiradora, posa'm RAC 105.
14: La teva música.
15: No, l'aspiradora encara no.
16: RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
18: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
17: I se't transmet el fred a la mà?
18: Suposo.
17: Oh.
19: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: teva música.
1: Amb Albert Buscarons.
2: La Julieta del Joan Dausà i el Mamaduixa és una de les que més estàs escoltant aquestes setmanes d'estiu. I ho hem fet un cop més quan són... quan és la 1:02. Què tal? Aquí continua ben amunt l'estiu del 2026 a la teva ràdio. RAC 105! I tant que sí. Doncs vinga, de seguida el Nil Moliner, un altre dels artistes preferits aquí a la nostra emissora, amb Me Acuerdo de Ti. Abans, deixa'm recuperar una altra d'aquelles cançons que va provocar unes quantes onades fa uns estius enrere. El Cheerleader de Omi.

Aquesta és la cançó de Doughty Anxiety. Yeah. Quan és un quart de dues, arriben Doctor Prats, que han passat també els últims mesos sonant per tot arreu amb la cançó que han fet. En principi era per la sortida del Tour de França a Catalunya. Aquest era el propòsit, però ja l'hem adoptada, ja l'hem fet nostra. Forma part de la família, aquesta que es diu Energia.

Sempre amb una Miley Cyrus, una de les nostres millors aliades pel que fa al pop rock internacional, amb cançons com aquesta, Nothing Breaks Like a Heart, la seva col·laboració amb Mark Ronson, que ens deixa només 3 per 2/4. I aquest és Miki Núñez amb Un Altre Cop.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933-481-482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
0: Bruno Mars.
2: Joe.
0: Olivia Dean.
2: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Soc el Guillem de Bugós.
5: Alfred García.
6: Tinc a Flavos i Stay Home.
7: Espúmila des del País Valencià.
8: Som els Ties.
9: Soc el Migui Núñez.
10: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
11: Som els Catarres.
12: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
2: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.

0: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
1: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
2: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
3: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
1: Menys Shazam i més RAC 105.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Aquesta és Olivia Rodrigo, que ho ha patat amb el llançament del seu tercer àlbum. Tant que té 4 Sant Jordis plens planíssims pel maig del 2027. I com si en fossin 10, eh? Les artistes de moda gràcies a aquest Drop Dead. Són els quarts i mig i ara arriben Charlie Puth i Selena Gomez. Aquí tens el seu gran número 1. We don't talk anymore.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Nosaltres i vosaltres, els que ens acompanyeu cada dia allà darrere, escoltant la teva música de la RAC 105. Aquesta era una de les bones dels Tiets. Canvi d'estil, cop de volant que arriba Ava Max. Amb aquesta es va donar a conèixer. RAC 105. Comença a agafar ja la categoria de clàssic, aquest Sweet But Psycho.

Imagine Dragons, aquesta és una de les cançons destacades de la banda de Dan Reynolds. Amb Enemy ens quedem a 3 minuts per les 2 de la tarda, que potser és dels que avui comença vacances. És el meu cas, així que jo vaig fent via, deixo amb la Nayara Fernández, que estarà acompanyada a partir de la setmana vinent de l'Hector Huguet, de l'Arna Molet. Aquí no tancarem mai tot l'estiu amb tu, i tant que sí. Però nosaltres ens escoltem d'aquí a unes setmanetes després d'haver passat unes setmanes i uns dies de bona vibra, com diu en Florida. Good feeling.

0: Clarament Aitana és la nostra superestrella. A més, ja ha arribat al top 38-50 global de les plataformes.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: 2:03 de la tarda d'aquest divendres 24 de juliol. Com esteu? Soc la Nayara Fernández i aquí estaré, com sempre, durant 3 horetes amb molt bona música. Com aquesta de Oques Grasses per celebrar les nits d'estiu. Es diu In the Night.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
4: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
3: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
4: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
3: Important, en un refugi climàtic natural.
4: A caiac del ter.com i el 662 14 94 69.
5: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
6: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota B Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: L'estiu no es compta en dies. Es compta en cançons.

2 i 17 de la tarda aquí teníem Opala i Taylor Swift, que de fet, avui l'equip d'investigació faran un reportatge sobre ella i més artistes. Continuem amb Billionaire de Bruno Mars.

Sant Noble Gent tenen molts èxits, com aquest que es diu San Francisco, que ja fa dues setmanetes que està sonant aquí a RAC 105 i que fa que tinguem un molt bon divendres. I de San Francisco passem a Austràlia amb Kylie Minogue, que ens portava ja fa 3 anyets aquesta que es diu Padam Padam, versionada a molts llocs i sonant aquí a RAC 105.

0: REC 105 Barcelona.
1: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys les segones rebaixes?
2: I d'on ha sortit aquesta butaca?
1: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
3: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
4: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
5: Matina Codina Best Moments.
6: El típic cavall que el poses amb un no? Amb el típic transportí.
7: I perquè van parlar els del RACU amb el president de la Societat Espanyola de...
6: Què?
7: Els del RACU.
8: L'altre dia la meva mare, jo m'estava queixant d'una tonteria, em va dir, Marc, mira, m'estic llegint un llibre on el protagonista... Per veure la vida d'una manera bonica i valorar el que té,
6: sí.
8: Va fer unes coses amb gent malalta i tal, per tal, i ell valora la vida. I
6: molt ben explicat, tal per tal. Sí. La informació sempre és bona si ens la dona la Mariona. I comencem dient que... hi ha una mala notícia. De fet, hi ha 12 morts a un incendi forestal a Almeria. Des d'on truques, carinyo?
9: Des de
6: Calaf.
7: Gavà.
6: Què vas cap al casal?
8: Que xulo.
7: Si no ha acabat la frase.
10: M'emporta un pepino.
5: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La teva música. RAC 105.

Ei, que mola aquest tu-tu-turu, en aquest cas amb Sutherland, amb col·laboració amb Paula Cubs, que avui portem com a novetat aquí a RAC 105. Jo tinc una pregunteta. Què passaria si algú que ja té parella, tu tens una atracció sobre ell i t'imagines què hagués passat si l'hagués conegut abans? Això és el que ens parla Karol G amb aquesta cançó del 2024.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

tot el món peus amunt, aixeca't i veies el que diu Madonna amb aquesta que es diu Danseria. I passades ja de 3:15 PM, de seguida tindrem a l'Olivia Rodrigo amb el que ens portava fa uns anyets, que es diu Vampire, però abans la proposta de l'estiu d'Alfred García,

Aquesta cançó em transporta al 2007, quan l'escoltava sobretot a l'estiu aquí a RAC 105. És la cançó més famosa del grup Chainsmokers i es diu Closer. I una cançó molt esperada, de fet, la més esperada del primer disc d'estudi de Miles Smith, és aquesta, es diu Stargazing.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com Isabel Marant, Lacoste o Pepe Jeans. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
2: Pla en família, amb descompte i sense sortida a Barcelona?
3: Només del 20 al 27 de juliol. Per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta.
2: Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.

0: amb aquesta cançó de DJ O, el fin del principi. Comencem nova hora a RAC 105.
1: La teva música. Amb Nayara Fernández.
0: Quasi les 3 i 3 de la tarda, salutacions a Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, dues horetes més, amb una cançó que jo no m'esperava, qui és la col·laboradora. Tens. RAC 105. És Rey amb You Don't Know Me.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer.
2: Ostres.
1: El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. I és a finals dels 90, ja. Podria cantar tota. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! Oh, oh, oh. És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més.

0: No sé des d'on ens esteu escoltant ara mateix de RAC 105, però mira, avui és divendres i és una cançó perfecta per dir ja està, i és que ja arriba el cap de setmana. Això és Diumenge sense drama dels Catarres.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: I ara baixem una miqueta el ritme amb una col·laboració perfecta, diria jo, de Lady Gaga i Bruno Mars, que diu que moririen pel nostre somriure.

0: REC 105 Barcelona. Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!

Love Me Like You Do de Ellie Goulding, que va sortir el 2015 per la pel·lícula 50 ombres de Grey. I ja a les 3:40 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. De seguida tindrem a la nostra superestrella Aitana cantant Conexión Psíquica, però abans Ava Max i Caigo, que ens porten aquest Whatever.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

l'estudi de RAC 105 posant-vos la millor música de tots els temps. I jo demano, si us plau, que mai s'acabi això. Ja ens ha avançat que tindrà una nova cançó d'Aquí Poquet, Karol G, però mentrestant a RAC 105 recuperem una del 2021 anomenada Don't Be Shy.

0: Billie Eilish, que es va portar el 2020 molts premis Grammy, entre ells gravació de l'any i també cançó de l'any amb aquesta, que es diu Bad Guy.
1: La teva música.
0: I prop ja de les 4 de la tarda tenim una col·laboració de David Guetta i One Republic que s'anomena I Don't Wanna Wait. Una cançó perfecta per ballar i aixecar-te de la cadira o si estàs al cotxe, balla una miqueta també.

0: Joan Dausà i Mama Duixa, que és una proposta per ser la cançó de l'estiu d'aquest 2026. Julieta, amb
1: la teva germaneta. La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
0: Encara ens queda una horeta més per aquí i la propera cançó va dedicada a Albert Buscarons, Enric Font i tota la gent del Matina Codina que ja s'han anat de vacances. Sí. És Summer.

Sol, migdiada... I la teva música. El trio perfecte de RAC 105.

0: REC 105 Barcelona.
1: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
0: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

de portar-nos hit com aquest, que es diu Midnight Sun. De seguida anirem a Gran Bretanya amb Harry Styles i el seu Late Night Talking, però abans passarem per Austràlia amb Sia i la seva col·laboració amb Floraida. Això que s'anomena Wild Ones.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Jo sóc com els figaflaues. Jo no vull que s'acabi l'estiu, però el que sí que vull és que aquesta calor baixi una miqueta. Passades ja 4:45 de la tarda, seguim amb Taylor Swift, que fa ja uns anys ens portava el seu quart àlbum Red.

0: aquest estiu?
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Miley Cyrus és l'amiga que t'agafa i et diu: estima't i regala't flors, regala't flors, que tu també t'ho mereixes.
1: La teva música.
0: I prop ja de les 5 de la tarda, així que jo m'acomiado. Us deixo amb l'últim programa de la temporada dels de tardes amb l'Enric Font. Soc la Nayara Fernández. La setmana que ve ens escoltem, com sempre, però de 4 a 9. I abans d'anar-me'n de cap de setmana, deixem que us deixem aquesta cançó de David Guetta i Kid Cudi, anomenada Memories. Adeu, adeu.

0: tu? Sí? Ja tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterword de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Divendres, Fiesta Copón, Chassis Megatron, la música de l'Enric Font.
3: Ei, com em mola!
4: Vinga, nens, que marxem!

0: Oi, com comencem, tu? Oi! Aquí tenies la proposta d'Olivia Rodrigo amb aquesta Drop Dead. Espera, que ho canto millor. Drop Dead. Que mola? Vinga, va, uns 4 minuts que passen de les 5. Després... De les 5, eh? De les 5, no de les 6. De les 5. Després de la Nayara Fernández, que ja ha tocat el 2, doncs comencem aquest últim programa, última edició del Ja Tardes d'aquesta temporada. Sí! Estem contents? No, no, no. No, no, sempre estem així. Els que ens escolteu habitualment ja sabeu que... Som de la gresca, de la festa. Sí, sí, però avui una mica més, perquè és divendres.
1: Festa, festa, festa.
0: Ara,

0: Que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i envia'm coseta, eh?
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Va, que en una soneta obrirem tema del dia. Avui farem un balanç de la temporada. A més, cançó efemèrida, repassant coses que van passar un dia com avui, 24 de juliol. Oi. I a més, és que tenim tantes coses. Home, batalla, cançons, avui també, mira, també va relacionat de fer balanç de la temporada. Sí. Enfrontarem tres cançons que han marcat la temporada. I a més, roast musical, sí, això ho hem dit, i ja estic perdut, és l'últim dia i em perdo. També la versió del dia i els teus comentaris, així que ja saps.
2: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte, vinga, va, pel-li. També em pots explicar si tu ja agafes vacances, si no, si ja portes dies doncs, gaudint-les. Els plans que teniu pel cap de setmana, tot això, al WhatsApp, vinga. Faltant-ho perquè començarem amb una d'aquí de la terra, de casa nostra, d'aquelles xules, com la que ens portaven els catarres. Anem a recuperar aquest diamants. Va, fol-li!

0: li envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, eh? Molt, molt, però molt.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja t'arres.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Enric per no plorar.

0: cançó que està triomfant arreu del planeta, Jamaican Bam Bam. Aquest Afro House que tan de moda s'està posant a les pistes de ball i que també ens fa ballar a nosaltres. Sí, ole! Fa uns 14 minutets de les 5, això és el Ja Tardes. Ai, sí, ai, ai, ai.
1: Arreando, què estàs?
0: No, no, avui anem bé, avui anem perfectes, tu, escolta. Va, bon divendres.
2: Oli, buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes, bon divendres. Va, jo crec que no s'ha dit prou que avui tanquem temporada. Home! Una temporada més amb tots vosaltres. És que és un plaer, acompanyar-vos cada tarda en aquest programa. Ja tarda. Han estat mesos de música, de riures, de concursos, de notes de veu, de trajectes amb cotxe, amunt i avall, amb all amunt, de tardes a la feina o a casa o a la platja, bé, no sé. Però sobretot de molt bona companyia, que és la vostra, home. I abans de tancar la paradeta de la temporada, doncs volem fer una mica de balanç amb vosaltres. Sí, ja sabeu que som així, vull dir, som, sí, una comunitat de l'Afterwork. Per això us volem fer un parell de preguntes molt senzilles, molt, molt. Per una banda, doncs, volem saber què és el millor que us ha passat aquesta temporada. El millor, no sé, potser has canviat de feina o has conegut algú especial, allò de... Ai, sí, o t'has comprat alguna cosa, una casa... Molt somiau, no, per això? O potser has complert un somni, clar. És que... O simplement has tingut un dia qualsevol, però que recordaràs tota la vida. Doncs explica'm què és el millor que t'ha passat aquesta temporada. Això per una banda, eh?
3: 608-71-7141.
0: I per l'altra també volem saber quina creus que ha estat la millor cançó d'aquest any. Aquella que no et canses d'escoltar, la que t'ha acompanyat, doncs, durant molts mesos... Doncs totes aquestes preguntes, ja saps, al WhatsApp.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-7141. Ja tarda.
0: Ara! I molta atenció, perquè entre tots els que participeu sortejarem, evidentment, els gots del programa, home! I no un, ni dos, ni tres, no. Sinó quatre gots, quatre gots del Ja Tarda. Per fer ja per tota la família, o per tots els amics, o... sí. Recorda, gots de mig litre, disseny ben xulo del Ja Tarda, amb frases cèlebres.
5: Feta,
0: ni fort, ni molt amogollons. Doncs ja saps, avui balanç a la temporada, i per això volem saber què és el millor que t'ha passat, i de pas, quina creus que és la millor cançó de l'any? De la temporada, bueno, ja m'enteneu, ja m'enteneu. Doncs vinga, de seguida...
3: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Sí, exacte, 608-7141. Va, en una estoneta, doncs, una mica de riures, gresca, xerirola. Sí. Va, anem a recuperar sons... com, per exemple, aquesta que ens portaven els The Wanted. Déu-n'hi-do. Mira, em ve de gust. Chasing the Sun.

0: Sun. La teva música.
1: RAC 105.
2: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
3: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900-903-743.
1: Verisure. RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.
8: Ja Tardes. Amb l'Enric Font.
9: És viernes i el cuerpo lo sabe.

0: Let's go, let's go.
1: Ai, mare, tot. Com ens agrada aquesta, eh? La proposta de Shakira, de fet, és una de les cançons més reproduïdes actualment al món sencer, eh? Sí, sí, es diu aviat. Die, die, we go, we go. Bona proposta al costat de Burna Boy, d'aquelles que també ve de gust avui, eh? Avui, avui és un dia especial, un dia tonto, un dia tonto. Bé, nosaltres som tontos tots els dies, no? Parlo per mi, eh, evidentment. Barre, uns 4 minuts i arribarem a 2:15 aquí al Getardes, avui últim dia de la temporada, i per això volem celebrar amb vosaltres fent balanç de la, doncs, d'aquest any, d'aquesta temporada, d'aquest curs, i per això volem saber què és el millor que t'ha passat aquesta temporada. Vull dir, el millor, el millor. Que dius, mira, això ha estat molt bé. I si no, també em pots explicar quina creus que ha estat la millor cançó de l'any.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Exacte, mira per aquí. Hola.
3: Hola, bona tarda. Hola. Soc la Maria de Lleida.
1: Oita-la.
3: Bueno, primer, felicitats pel programa.
1: Ai, gràcies.
3: I després dir-te que el millor que m'ha passat a la temporada... és que he fet un viatge que feia molts anys que volia fer.
1: Què diu?
3: I ha sigut espectacular, fantàstic. Ai. El recomano a tothom. Que... hem anat al Vietnam. Ah, és un viatge ple d'aventures, d'emocions, de gent maquíssima, tot superbé.
1: Oh, que guai.
3: I després també us volia dir, la millor cançó que jo crec que d'aquest estiu, no la poseu gaire a la ràdio, però l'heu de posar més, és dels Amics de les Arts, i la cançó segurament t'estimo.
1: Oh, però sí que la posem, eh?
3: M'agradaria molt que la poséssiu a la ràdio, perquè és xulíssima, és espectacular.
1: Sí.
3: Ja sé que també n'hi ha altres que són xules, però aquesta, fantàstica, és molt guapa.
1: Toma!

0: que la posem, sí, i tant. De fet, mira, en una soneta la posarem sencera. Què et sembla? Sí. La més nova dels amics, amics de les arts. Tu ets capaç d'explicar-me què és el millor que t'ha passat aquesta temporada?
1: 608-71-714.
0: O quina creus que és la millor cançó de l'any? Vull dir, també... També m'ho pots explicar. Recorda, en joc, no un, ni dos, ni tres, no, no, quatre gots... quatre gots del Ja Tardes. Per fer festa, festa, a tope. Va, com avui és un dia tan guai... Jo crec que s'escau aquesta cançó avui, sí, sí. Va recuperar el so d'Oques Grasses amb això, mira.
2: Està guai, està guai.
0: Sí, una cançó molt guai, està guai. Vinga, va, un parell de minuts per dos quarts. Aquí seguim liant-la, avui de divendres.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71-41.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: Adéu, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: retorn i per la porta gran de Madonna. Un artista que sempre se sap doncs, adaptar als temps. Mira que porta ja dècades, eh? Unes quantes. Aquí tens aquest Bring Your Love al costat de Sabrina Carpenter. Déu-n'hi duret, eh? Quin parell, tu, quin parell. És la diva del pop, no? La reina, també. Vinga, va, 8 minuts que passen de 2 quarts. És el moment perfecte, ideal, per encetar l'últim roast musical de la temporada. Va, batalla, tope!
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Ai, quins nervis! Va, avui, mira, per fer aquest roast musical, toca fer balanç, que és el que estem fent durant el programa, eh? Balanç, balanç, perquè avui tanquem l'altra temporada. Són pesats, eh? Ho sé, però és l'últim dia, què vols? Doncs avui tanquem una altra temporada, una temporada plena doncs, de música, de moments, de descobriment i cançons que ens han acompanyat tard darrere tarda. Home! Aquells temes que hem escoltat una vegada i una altra, que han sonat al cotxe, a les festes, als auriculars, allà tot volum. I estem convençuts que quan passin els anys continuaran sonant i ens faran pensar en aquesta temporada, eh? 25-26, oi? Així que avui enfrontem 3 cançons que, per nosaltres, ja formen part de la banda sonora d'aquest any. 3 temes que tenen tots els números de convertir-se en clàssics. I tu, com sempre, a través del WhatsApp, decideixes quina és la millor. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, que anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1.

0: És elegància, groove i aquell segell inconfusible que a més converteix qualsevol cançó seva en un èxit instantani. Estem parlant de Bruno Mars. Just Might. Què creus que ha sigut una de les millors d'aquesta temporada? Doncs explica-m'ho.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, o potser prefereixes l'opció número 2. Una cançó plena de personalitat, emoció i aquell univers tan propi que només ella sap crear. És Rosalía, que ens porta la pella. Pella de mucho cuidado. Si és la teva, ja saps. Àudio al WhatsApp. I va, anem amb l'última, opció número 3, els de casa. I ara

0: viral el seu ball aquell, que avui han estat al Matina Codina, eh? Sí, sí, han fet una versió xula, eh? I han ballat, evidentment, aquest tututurú. Estem parlant del Siderland, que també, si és la teva preferida, doncs, ja saps, àudio al WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí, sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Quina d'aquestes tres cançons creus que serà la més recordada cada d'aquí uns anys? La millor de la temporada, vamos. Doncs ja saps, opció número 1 amb Bruno Mars, I Just Might. Opció número 2 amb Rosalía, La Pell, una pell. Opció número 3 amb el Siderland, Tututurú. Al final del programa, doncs, repassarem el veredicte, eh? Resoldrem el rost musical i sabrem quina guanya, quins nervis. Va, anem amb més. Moment de recuperar el so de Robbie Williams amb aquest Candy. Oh!

Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900 131 002 o a ioa.es.

0: REC 105 Barcelona. Vine a viure la diversió a Sapacara.
1: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
0: Més informació a sapacara.com.
2: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
3: Propera parada, plaça Lesseps.
4: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!

0: guitarres. Som la teva música.
1: Ep, tu, sí, ja tardes.
2: Ja tardes a pujar el volum. A RAC 105.
3: Enric Font.
4: Quina

0: El so d'Àlex Warren amb aquest Fever Dream, si és que ens agrada. En 10 minuts arribarem a les 6 de la tarda del divendres.
1: Oi
0: tant, que és guai, eh? I tant, i tant. Va, recorda que avui estem fent balanç de temporada. Volem saber què és el millor que t'ha passat aquesta temporada. Escolta'm. Sí. Coses xules. Avui ràdio positiva, eh? Que ens agrada tant en tant, també, això. El millor que t'ha passat, o si més no, també em pots dir la millor cançó de... Què creus tu que és d'aquest any?
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, 608-717-141. Vinga, comentaris com aquests. Mira, hola.
3: Bona tarda, Enric Font. Soc l'Helena de Salou.
0: Hola, què tal?
3: Mira, una de les coses molt importants que m'ha passat aquesta temporada
0: què?
3: És que m'he casat per segona vegada.
0: Cucudiu!
3: I esperem que última ja. I una altra, també molt important, és que hem adoptat un cadellet. Una goseta, una cosa que jo mai a la vida havia pensat. Sí. Sempre havia dit no, un gos mai. Que i les meves filles, picopala. Fins que al final, no sé com, hem trobat una escletxa i l'han aconseguit. Però bueno, estic molt feliç amb la goseta.
0: I
3: cançó d'aquesta temporada penso que és el Dai Dai de Shakira, sens dubte. Ens ha portat sort, segon Mundial de la Roja. I Dai Dai. Llàstima que no es vingui a veure a Barcelona. Però bueno, vinga, una abraçada ben forta i a gaudir de les vacances.
0: Apa, adéu! Doncs sí. Amb gosset incorporat, eh? Molt bé. Ole. I per cert, enhorabona a tots. De casori aquest any. Molt bé, m'agrada. Home, jo crec que han passat coses bones, aquesta temporada. Va, busquem les teves, també. Vinga, va.
4: 608-717-141.
0: Va, explica'm què és el millor que t'ha passat aquesta temporada i, de pas, també, doncs quina creus que és la millor cançó, també, de l'any. Vinga, ole. Va, mira, nosaltres també tenim bones notícies per tu, sí? Perquè, com sabeu... Doncs, no sé si sabeu... Jo t'ho explico, que la Festa Major de Mor a la Nova és una de les més divertides del país. Sí! I al tanto, perquè els DJs de RAC 105 no ens la volem perdre, i per això hi serem allà un any més per revolucionar la nit del 31 de juliol. La setmana que ve, gira 105! Amb un cartell, bueno. Tanto perquè tindrem a l'Héctor Huguet del Ritme de la Nit. Toma! També de DJ convidada, la Charlie B. I també qui parla, un servidor, l'Enric Font. Sí! Mare meva! I, com sempre, visuals, moment Kiss Cam, tu!
5: Enric Pons.
0: No, a mi no, a la gent. Kiss Cam i moltes sorpreses, perquè ja sabeu que la Gira 105 és la festa que recordareu tot l'estiu. Va, apunta-t'ho bé, divendres, 31 de juliol, el pròxim divendres, Gira 105 des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. No us ho perdeu, que estarem allà liant la port. Ai, quines ganes!
4: L'Enric Font presenta Ja tardes.
2: A RAC 105.

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans no escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollón.
4: 608-7171-41.
5: Hola.
6: Digues.
7: A qui em busca?
6: Ah, no ho sé.
5: Ara m'he perdut.

0: Això només passa a Tardes.
1: Mira, hola.
2: L'Enric Font i companyia.
3: Hola.
2: Tomàs, Torroella de Montgrí.
1: Hola, Tomàs.
2: Hòstia, a mi el que em fa sentir nen o em sento nen és quan ens trobem amb els amics.
1: Ai.
2: Quan ens trobem amb els amics, amics de fa 40, 45 anys, doncs encara ens diem nen.
1: Oh.
2: Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
1: Gas, gas.
2: Maco el programa que esteu fent avui.
1: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, us saludeu allà. Què passa, nen? Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, van fer una cançó de Què passa, nen? Oita, aquesta. Que nassos. És tota l'estona així, Què passa, nen? Que dius, cansa. Bueno, una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Ai, mare meva.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: també per Nil Moliner, que ens ha portat temes com aquest, eh? Me acuerdo de ti. Mira que ens agrada.
1: Me gusta.
0: Barre, 4 minuts que passen de les 6. Aquí estem al Ja Tardes, últim programa de la temporada.
2: Ai!
0: Sí, última edició. Oi, oi, oi, oi.
2: Vinga, pues adiós.
0: No, home, no, adiós, encara no. Fins a les 9 estem aquí, al peu del canó. Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la cançó efemèride. Última secció de la temporada, evidentment. Va, repassant coses que van passar un dia com avui, que avui és 24 de juliol. I al tanto, perquè avui se celebra el Dia Internacional de l'Autocura. Cuidar es amar, no sé. Un dia per recordar que cuidar-se un mateix no és un luxe, sinó una necessitat. L'autocura inclou petits gestos del dia a dia, com descansar prou, alimentar-se bé, fer exercici, cuidar la salut mental o reservar-se una estona per desconnectar, que això també és molt important. Aquesta jornada ens anima, doncs, a trobar un equilibri entre les obligacions i el benestar personal, perquè només cuidant-nos podem donar el millor de nosaltres mateixos als altres. Doncs avui toca regalar-te una estona per tu, perquè cuidar-te no és egoisme, és la millor manera de sentir-te bé i viure millor. Cuidar-se! Ole, ole, ole. El que no sé si saps, que avui també se celebra el Dia Internacional del Tequila.
1: Tequila.
0: Ai, mare, què és això? Mambo Tequila, tu. Ole, tu. Después del segundo trago, te encuentras el paladar. Un dia per celebrar una de les begudes més emblemàtiques de Mèxic, elaborada a partir de coses. El tequila és molt més que un ingredient de còctels famosos. Forma part de la cultura, la tradició i la gastronomia mexicanes. Sí, sí, així que... Ara! Ja sigui en una margarita, en una paloma, o degustar sol, sempre és una bona excusa per descobrir-ne els diferents tipus de sabors. No estem fent apologia a l'alcoholisme, sobretot. Sisplau, sisplau. Així que avui toca brindar amb seny, però molt seny, Perquè les millors celebracions són les que deixen bons records, no mals de caps l'endemà. I avui és dia de celebració, evidentment. Dia especial perquè, home, últim programa. Sí! Últim programa de temporada, sí, això ho havíem de dir. Han estat mesos plens de música, rialles, concursos, anècdotes i sobretot la vostra companyia. Així que gràcies per ser-hi cada dia, per participar, per enviar-nos, doncs, aquests missatges, per fer que aquest programa tingui sentit, perquè si no, sense vosaltres no en té. Ara toca fer una petita pausa, carregar piles i gaudir de l'estiu. Però prometem tornar ben aviat i amb energia. De fet, encara que sigui l'últim dia, però tornem a l'agost. El 31 d'agost tornarem. Amb més música, més bon rotllo. Així que gràcies de tot cor a tots vosaltres per aquesta temporada. Va, després de donar la xapa i ensabonar-vos... Anem a repassar aniversaris, perquè, mira, per exemple, avui fa 77 anys Paco Pastor de Fórmula Quinta. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Novetat, sí, una mica. L'home que va demostrar que l'estiu no és una estació de l'any, és un estat d'ànim, que això també està bé, Ai, cuéntame. Com la veu de Fórmula Quinta, doncs Paco Pastor va acumular tantes melodies enganxoses que és pràcticament impossible contar-ne una sense acabar picant de mans. Mira, una altra. Aquesta ens ve perfecta, eh?

per molts anys, 77, que es fan cada dia. Va, anem amb més, perquè, mira, avui em fa 42... Dani Lenever, bueno, un dels components... És que aquests, els suecs, aquests... Un dels components dels 18s. Sí. Mira, l'home que va demostrar que les cançons d'Ava també es podien posar-se... O sigui, es podien ballar amb uns bons texans i, a més, conquerir una...

autèntics himnes de la generació dels 2000. I a més que aquest any també han creat temes com Iconic. Estan en plena forma, eh? Doncs 42 anys de pop, nostàlgia i ganes de ballar com si encara fos l'any 2000, eh? Iconic. I per últim ens hem deixat una de les divas que avui celebra el seu aniversari. Sí. Tanto perquè Jennifer López en fa 57. La dona que sembla haver trobat el botó de pausa del temps, eh? Perquè els anys passen, però ella continua igual d'espectacular. Sí. J-Lo, d'aquelles artistes que ho fan tot. Sí. Canta, balla, actua, presenta... Crec que té empreses, és empresària, no? I encara li sobra energia per deixar tothom bocabadat damunt de l'escenari. És una cosa brutal. I mira que té d'èxits, eh? I la tada carrera que... Si ens posem a repassar totes les cançons que ha fet, bueno, podríem estar tota la tarda. Amb carisma, disciplina... Com ho he dit, això? Disciplina!

Doncs per això, la cançó Família d'avui és un dels seus èxits, dels primers, potser, no? Anem a recuperar aquesta. Waiting for tonight. Vinga, va, puja volum. Canto igual.

0: A aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor? ¿Por qué no me dijiste la verdad?
2: Per nosaltres, et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: A Rec Sensing.
4: Amb l'Enric
3: Font. Enric.
4: Què passa?
3: Divendres.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: Una molt bona proposta que ens porta el francès Sound of Legend, sempre recuperant temes mítics, com és el cas d'aquesta. Canto igual, San Francisco, sí senyor. Una altra de les que ens venia de gust per carregar-te les piles de divendres, que això ens agrada. Barre, uns 20 minuts que passen de les 6. Recorda que avui, últim programa de la temporada, estem fent balanç. I per això volem saber què és el millor que t'ha passat aquest any o aquesta temporada. Vinga, va.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara, ara. Doncs això mateix. Recorda que avui regalem gots, però no un, ni dos, ni tres. No, no, regalem quatre. Quatre gots. Dos ja tardes que poden ser per tu, simplement explicant això, el millor que t'ha passat la temporada, o si més no, també, si vols, explicar-me quina creus que és la millor cançó d'aquest any, eh? També, també, em pots dir? Tot. Mira, per aquí ho tenen clar, o no, no ho sé, mira, hola.
2: Hola, som en Martí de Copenhagen.
0: De Copenhagen?
2: Ara estem anant cap al càmping a Palamós, i sí. La millor cançó que heu posat és... La Shakira,
0: Tai Tai,
2: i la Golden,
0: també.
2: Què? La millor que he passat amb aquesta temporada és que he anat a veure el drac del Carme les dues vegades.
0: Dues vegades?
2: I bon estiu!
0: Bon estiu! De Copenhagen, aquest nen? Que guai, tu! I ens escolten. Mira que bé. Escolta, 608-71-741, va, tu també. Pots participar, explicar-me cosetes que avui estem de divendres, estem d'últim dia, que això sempre és guai, eh? Sempre, sí, que estem com amics. En fi, va, que seguim amb més propostes, més xules, més xulades. Anava a dir més xulades, eh? És un concepte. No em feu cas, que ja estic ja amb mig peu i mig de vacances, ja, eh? Peu i mig. Va, que arriba per aquí, Nia. Anem a recuperar aquesta ben dolceta. Som 6.

0: La teva música.
1: RAC 105. Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si, a més, pagues els repostatges amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900-903-743.
1: Verisure. La teva música. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
6: A l'hora de brenyar.
7: Tinc gana!
6: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
8: Toma ja.
9: Com per fer?

0: guaita-la, és l'Aitana, eh? Ella sí que és una superestrella, però total, eh? Perquè, home... que és una de les cançons més reproduïdes a nivell mundial. Sí, sí, sí. Ha entrat en el top 100, imagina't. En fi, bé, 3 minuts que passen de 2 quarts. Moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui.
1: Oh. El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Al tanto, perquè per fer aquest roast musical no busquem la millor cançó del moment, perquè busquem la que recordarà per sempre d'aquesta temporada. Ah, perquè les temporades passen, els estius també. Però sempre hi ha cançons que es queden, que es queden. Aquells temes que quan tornin a sonar d'aquí uns anys et transportaran directament a aquesta temporada, eh? Temporada 25-26, eh, sí o no? En recordaran, no sé, un viatge, un amor, oh! o un festival, o una tarda d'estiu, per què no, també? O simplement les tardes compartides aquí, en el Ja Tardes.
3: Ole!
0: Sí, ole! Al tanto, 3 cançons que, per motius diferents, han estat protagonistes d'aquesta temporada. I que fem balanç. I tu tries quina és la millor, ja saps, amb un àudio al WhatsApp. Sí, oi, oi. Fem-ho maco. Ara, ara. Doncs va, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, que anem a repassar l'opció número 1.

0: Aquell toc elegant, irresistible, que només Bruno Mars sap fer. D'aquelles cançons que sonen i automàticament ja posen de bon humor. Té màgia, té màgia. A Just Might, Bruno Mars. La teva preferida, creus que és la millor de la temporada? Explica'm el WhatsApp, o potser prefereixes l'opció número 2. Personalitat, emoció i un estil únic. Cançó que ha confirmat, una vegada més, que la Rosalia sempre troba la manera de sorprendre. Aquí tens la pela. La pela. Cuidadín, cuidadín. Doncs si és la que més t'agrada, també m'ho pots explicar. I anem amb l'última, va, opció número 3. Una explosió d'energia i bon rotllo. Una d'aquelles cançons que s'han convertit en la banda sonora de moltes festes, de molts cotxes que van allà a tot drap, amb això. Ole! I també de molts TikToks. El Sutherland, que han estat aquest matí al Matina Codina, sí, amb aquest tu-tu-turú. Han fet una versió, també, eh? Poca broma. Doncs va, anem a repassar els vots. Quina és per tu la gran cançó de la temporada 2025-2026? Doncs vinga.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, va, vota la teva. Mira per aquí, hola.
2: Hola, Enric Font. Hola. Soc la Lucía de Sant Cugat. Doncs pel Rus Musical jo vull la tercera, la del Sutherland. I jo soc l'Elvira. Posa'ns alguna cosa animada, la d'aquesta Breathless, la versió que has fet tu de Decors. Adéu, felicitats pel programa. Adéu, adéu.

Tuturu. Ja saps que tu també pots dir la teva. Cap al final del programa, doncs, resoldrem aquest rous musical repassant el veredicte. Ja en nervis. Últim rous de la temporada. Doncs va, que em fa molta il·lusió que també demaneu la meva, la cançó que hem fet per aquest estiu 2026, recuperant l'essència dels decors amb aquest Breathless. També podria haver-la posat, no? Aquí, sí.

0: públic que l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tant.
4: Recinte nou a Rap 105.
3: Ho petes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900 131 002 o a ioa.es.

0: Brutal. Una de les més recents dels Catarres, eh? Diumenge sense drama. Bé, diumenge ni cap dia, eh? Evidentment, aquí, aquell ja tardes menys. Però és l'últim dia. Va, re, 13 minuts i arribarem a les 7. Avui, veus? Avui sí que...
1: Vinga, Enric, que anem tard.
0: Sí, sí, quina sorpresa. Últim dia i anem tard. Quin dia no hem anat tard? Bé. 608-727-41, recorda que estem fent balanç de temporada i volem saber el millor que t'ha passat. Vinga, explica'm.
2: 608-7171-4.
0: Mira, hola, aviam.
3: Hola, Enric.
0: Hola.
3: Soc la Mireia, de Suïssa.
0: De Suïssa?
3: De fet, gràcies ara que hi havia un nano que us ha escrit, sí, que era de...
0: Copenhague.
3: De Noruega, no sé quin país. Ara estem aquí, tota la Catalunya exterior, passant vacances.
0: Ole.
3: I per tant és normal que rebeu missatges nostres, que no rebeu potser durant l'any, perquè tenim ocasió de sentir-vos per la ràdio, que sempre fa il·lusió.
0: Sí, i a nosaltres?
3: La meva cançó preferida no sabia dir-te, però jo sí que agraeixo que com el 500.000 de catalans que vivim a l'exterior, que quan tornem a casa per vacances ens poseu música en català.
0: Ai.
3: I això és molt, molt xulo, perquè... O sigui, deixeu-vos estar de reggaeton i de coses que, sincerament, no fan país. I poseu música en català xula, està fent de grups molt actuals i molt guapos, que fan coses des de la música més tradicional fins a, no sé, reinterpretacions de nous ritmes.
0: Uh-huh.
3: O sigui, que qualsevol cosa que poseu així, clar, també Oques Gràcies m'agrada molt.
0: Exacte.
3: I coses xules que m'han passat aquest any. Doncs aquest any he tingut ocasió de fer, des de fa un any i mig, la millor feina de la meva vida.
0: Oh!
3: I a més, però, ho he pogut fer acompanyant la gent que... amb qui he après molt.
0: Ai, que guai!
3: I fins i tot la gent que m'ha fotut alguna putada i també n'aprens molt de la vida.
0: Ai.
3: Que agraeixo molt aquest any que hem passat.
0: Que filo,
3: vinga, bones vacances.
0: Ai, igualment! Ai, quins missatges més macos. Doncs m'agrada. Va, tu també, si tens un missatge filosòfic, també envia-me'l. 608-727-41, avui fem balanç, volem saber el millor d'aquesta temporada. I de pas també la millor cançó de l'any.
2: 608-7171-4.

0: 4-1.
1: Va, que tenim notícies xules, interessants, i és que no sé si sabeu que la festa major de Móra la Nova és una de les més divertides del país. Sí! I els DJs d'aquí, de RAC 105, no ens la volem perdre. I per això estarem allà per revolucionar la nit del 31 de juliol. Com ho he dit, això? Juliol? Bé, el divendres que ve, amb la gira 105! Tanto perquè tenim un cartell estel·lar. Vindrà l'Héctor Huguet del Ritme de la Nit. I també estarà al matina d'estiu. També de convidada la DJ Charlie B. I al tanto perquè estaré també un servidor, l'Enric Font. Olé! El trio Calavera, eh? Amb els himnes de RAC 105. I com sempre, amb visual, moment Kisscam.
2: Enric Font.
1: Sí, i moltes sorpreses més. Perquè ja sabeu que la Gira 105 és la festa que recordareu tot l'estiu. Va, apunta-t'ho bé, eh? El divendres que ve. Divendres 31 de juliol, Gira 105, des del pavelló municipal Antoni Mateu de Móra la Nova. Així que ens veiem allà.
0: L'Enric Font presenta Ja tardes.

0: REC 105 Barcelona.
1: Vine a viure la diversió a Sapacara.
2: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
1: Més informació a sapacara.com.
3: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro a les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
4: I d'on ha sortit aquesta butaca?
3: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
5: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
6: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
7: Aviam aquest botó.
8: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
9: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
10: Ostres! De cop som als 2000!
8: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
10: Això és brutal!
8: Màxima potència!
10: Els 80!
8: I com has dit que es diu aquesta màquina?
10: El ritme de la nit de RAC 105.
11: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12 viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
12: El ritme de la nit.
13: Només a RAC 105.

0: Notícies amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Per cert, mira, parlant de cançons, el tanto aquesta que m'han enviat... Sí, oi, oi, oi. Sí, ja, és que té perill, té perill. Sí, ja ho sé, ho sé.
2: Ai, ai, ai.
1: Oi, oi, oi. Que m'ha fet gràcia, mira.
3: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha canciones que te traen bonitas emociones, todo el mundo sabe quién es, el chavalito de Granollers, ese es Henrik Fon.
1: Toma ya.
3: Que mola mogollón.
1: Hola tú.
3: Henrik Fon, sí. Que tiene un gran...
1: ¿Qué? Vale, ya, ya, ho tallem aquí perquè... Perquè crec que no feia falta ser continuar ja, això, eh? Però res, merci, merci. Si no el coneixíeu, era Guillem Estadella. Sí, sí, sí, que el trobem a faltar en aquest programa.
0: Ja Tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105. Amb la...

temporada. Ai! Sí, aquí el ja tarda, toma. Bueno, una estoneta repassarem més missatges, més comentaris i més... I les millors coses que ens han passat aquesta temporada. Però ara, sempre a aquestes hores, 5 minuts a les 7, doncs anem amb la versió del dia. Aquesta secció on agafem temes mítics i escoltem totes les seves variants de diferents estils. Al tanto, perquè avui, mira, aprofitem que just fa 33 anys... Sí, un dia com avui de fa 33 anys, el 90... Quan? 93? Els UB40, UB40, o com li vulguis dir, van arribar al número 1 de la Billboard nord-americana amb aquesta cançó. Home! Can't help and falling in love, no? Sí, can't help falling in love. Yeah. És com una posta de sol a la platja convertida en cançó, eh? Mira, ole, ole, ole. Des del primer acord ja t'envolta aquell ritme reggae dels UB40. Un reggae suau, que fa respirar com més a poc, eh? I et fa pensar que potser avui no cal córrer tant, això està bé. Dolça, relaxada i absolutament encantadora, eh? D'aquelles que et fan venir ganes d'agafar-te de la mà d'algú i, com a mínim, anar d'un cantó a l'altre. Ole, ole, el ritme de la música. Ben bé que els UB40 aquí aconsegueixen donar un aire fresc, desenfadat, aquest clàssic, perquè, de fet, això ja és una versió, sí, una versió d'un tema original de l'Elvis. Oh! Tema de fa molts anys. Però molts, molts, molts. I al tanto perquè hi ha molts artistes amb una extensa carrera que han fet la seva pròpia versió. Mira, per exemple... Sabeu qui és? És Julio Iglesias. Sí! També la va versionar. Però tenim grans crooners, com per exemple, mira, Michael Bublé, eh? Oh. O fins i tot l'actor David Hasselhoff. Que jo sempre dic que és com una mica com el Bertín Osborne americà, eh? Sí, sí. Oh, oh, oh. Yeah. O al tanto perquè tenim també una versió així tendra de Rick Astley. O una gravada en directe, en aquest cas de Meghan Trainor. Bé, abans... No. Crec que m'he colat, eh? No per res. Aquest és Bruce Springsteen. Ai, mare, la que estic liant. És de Boss, eh? De Boss. Ara sí, Meghan Trainor. Ara! Oh, tenim la versió particular de Il Divo. Oh! Apoteòsic! També és digne de mencionar una versió com a electrònica càrrec de l'alemany Fancy. Treballa, eh? El rei dels 80, això, eh? El rei disco dels 80. I fins i tot els Mago de Oz. Duérmete, duérmete. Que el que farem dilluns alguns. Sí, sí. Va, hi trobem d'estils és que n'hi ha de tot tipus, d'aquelles tendres que enamoren, o amb ritmes del 70. Oita, oita! Hey! Va, va, ja! També en tenim de rockeres.

Mira, i parlant de rockeres, al tanto amb això. També hem trobat amb ritmes de bon rotllo, com aquesta dels 18s. Mira, avui parlàvem. Que, a més, és una cançó que forma part de la banda sonora de Lilo i Stitch de Disney. Sí? També en tenim d'aquestes paranoiques rotllo dels 80. Sí. Sembla de Barrio Sésamo, una mica. Al tanto amb aquesta de Cans Gregorio.

Va, i si tens ganes de ballar una mica de bachata, al tanto amb aquesta. És Prince Royce. Ole! Toma! I en dance, clar, evidentment també en tenim moltes.

Eurodance dels 90 amb Captain Jack. Ai, que guai. També canyera, sí, sí. Oita! Però la versió del dia d'avui és aquesta, una, amb un punt dolcet i amb tocs deep house, de Viva la Panda i Her Majesty. Anem a recuperar aquest Can't Help Falling in Love. Es nota que és l'últim dia.

0: després de córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai,

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font. Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Ah, vale, pues ya está.
4: Está muy bien.

0: Oh, yeah. Mira, una de les que ens havíeu demanat, eh? Els Amics de les Arts, que ens porten aquesta, és la més recent, segurament a Timo.
1: Ai, madre.
0: Ai, ai, ai. Doncs, 9 minuts i arribarem a 2:15, aquí al Getardes, avui fent balanç a l'any, fent balanç a la temporada. Avui últim dia toca, no?
2: Oh, i tant.
0: Ah, val, val. Per això busquem i volem saber què és el millor que t'ha passat aquesta temporada i de pas també quina creus que ha sigut la millor cançó de l'any. Que...
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam. Anem a pams. Mira, hola.
4: Bona tarda, Enric. Ui. Jordi Culler de Gavà.
0: Home!
4: Abans de tot, que tinguis unes genials vacances.
0: Gràcies, home. Igualment.
4: Què és el que millor m'ha passat aquesta aquest any?
0: Què t'ha passat?
4: Pues vaig encertar el buit de la travessa.
0: Com?
4: I vaig ser un dels singles d'Espanya que el vaig encertar.
0: Oh!
4: I em vas portar quasi prop de 3.000 euros.
0: Què dius?
4: Salutacions des de Gavà. Una abraçada ben gran.
0: Déu-n'hi-do, calé, calé. Escolta'm. Ai, que guai. Doncs m'alegro molt, que toquin coses bones també als nostres oients i, a més, fidels oients. Uns calarons. Sí, ole, Sí, està bé. 608-71-71, mira més, hola.
5: Hola, Enric Font, bona tarda, com estàs?
0: Molt bé.
5: Mira, doncs el millor moment d'aquesta temporada ha sigut l'èpic concert de l'Último de la Fila.
0: Oh.
5: Vaig a una... afortunada perquè vaig poder gaudir del concert de l'Último de la Fila i per mi ha sigut un dels millors moments de l'any. I què més t'explico? Doncs res més, per mi, si em podries posar sisplau la cançó de Guapíssima,
0: mira,
5: que m'agrada molt. I res, nano, que tinguis bones vacances. Ciao.
0: Ciao, pescado. Ostres, quina sort poder gaudir dels concerts que van fer l'Último de la Fila, Manolo García i aquí m'hi portem. Que guai, tu. I mira, i ara que em demanes aquesta de la banda Neon, Guapíssima, també jo crec que és una de les més xules d'aquest any, no?

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
0: No el veus.
8: Quina llàstima.
0: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: Arrec 105.

0: La teva música.
1: RAC 105. El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
2: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com. Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
2: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat... RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.
0: La teva música.
4: Ja tardes.
5: Amb l'Enric Font.
6: Ja és divendres, Enric.
5: Oh.
7: Pues vinga,

0: rompe, ho trenca...
1: I ho peta, també, almenys aquí a... Ja tarda. La cançó dels Figaflaues, la Marina està morena. Tot i que si ha d'estar morena amb el sol que fa avui...
2: Complicat.
1: Va, re, uns 3 minuts que passen de 2 quarts. Va, moment de repassar com portem la batalla.
3: El roast musical del Ja Tardes.
1: Vinga, va, foli, foli, foli, foli. Ja saps que estem fent l'última batalla de la temporada, una temporada on hem... Mira, ens hem inventat això de fer rous musicals. I avui, mira, toca fer balanç, perquè tanquem aquesta temporada, però, clar, plena de música, de moments, de descobriments i de cançons que ens han acompanyat tarda rere tarda. Aquells temes que hem escoltat una vegada i una altra, que han sonat al cotxe, a les festes, als auriculars, a tot volum... I que estem convençuts que quan passin els anys continuaran sonant. I mira, i és que faran, ens faran pensar en aquesta temporada, eh? 25-26. Així que avui enfrontem 3 cançons que per nosaltres ja formen part de la banda sonora d'aquest any. 3 temes que tenen tots els números de convertir-se en clàssics d'aquesta època. I com sempre tu decideixes quina és la millor amb un àudio a través del WhatsApp. I que va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1.

0: és elegància, groove i aquell segell inconfusible que converteix qualsevol cançó en un èxit instantani. Parlem de Bruno Mars i el seu I Just Might. Oh. És la que més t'agrada? Doncs àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Cançó plena de personalitat, emoció i aquell univers tan propi que només ella sap crear. Ella és la Rosalía, evidentment. Ens porta aquesta pell. És l'opció número 2, que també creus que és la millor? Doncs vinga. I anem amb l'última, una de casa nostra. Home! Un himne que ens ha fet cantar, somriure i celebrar d'aquelles cançons que només sonar. És que ja et canvien l'humor. El Sutherland, que aquest matí han passat pel matí a Codina, s'han acomiadat també de la temporada, doncs fent una nova versió. Però ara toca a tu decidir quina és la millor de la temporada.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam. Tenim vots, eh? Mira, com aquests. Hola!
2: Hola, Enric!
0: Hola!
2: Som el Marc i la Martina, de Santa Maria Palautordera.
0: Ah, mira!
2: La cançó que preferim és la primera del Bruno Mars. Felicitats pel programa. Adéu i bones vacances d'estiu.
0: Igualment!
2: Adéu!
0: Adéu! Doncs mira, vot per l'opció número 1 de Bruno Mars. Ah, ja és mai. Mira més!
3: Bona tarda, ja tarda, sóc la Núria. Respecte al Rose musical, em quedo amb la Perla, que crec que tots en aquesta vida hem conegut Perles, sí. i ho defineix molt bé.
0: Sí, sí.
3: I després, desitjar-te molt bon estiu, molt bones vacances, molt bons bolos, que crec que fas,
0: sí.
3: I si pots posar Nois Miami, dels Buos i Catarres, crec, i te la dedico a tu.
0: Ai, gràcies. Vale?
3: Vinga, ens veiem aviat, no?
0: Ah, esperem. Apa, adéu. Bon estiu, és que s'ha tallat. Bon estiu. Sí, sí, ens... jo hi torno el 31 d'agost, tornem a... Si no canvien les coses. Començarem la temporada el 31 d'agost. Doncs va, dit i fet. Recorda que tu també pots participar. Pots votar la teva preferida i al final del programa doncs resoldrem la batalla de cançons amb el veredicte, així que vinga.
4: 608-71-71-41.
0: Ah, que arriben els Buos, els Catarres. No és Miami.

0: al Mediterrani.
1: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
2: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
1: Ja Tardes. Amb Enric Font.

0: tardes. Amb l'Enric Font.
1: Hola, Mollón.
2: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
3: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Sí, sense cap mena de dubte. Tall to you. Ai, com m'agrada.
3: Me gusta.
2: Va, re, uns 15 minuts i arribarem a les 8. Ai, quin dia. Ai, sí. Tot bé, no? Vinga.
4: Hola, bebé.
2: Hola, hola. Últim dia.
4: Sinvergüenza.
2: Sí, sí, sí. No ho he dit prou encara, eh? No, no, no. Va, tenim comentaris, missatges, tenim de tot.
5: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Va, explica'm què és el millor que t'ha passat aquesta temporada, que segur que hi ha coses bones, bones, bones, eh? Sí, sí, sí. I de pas també aquella cançó que creus que és la millor de l'any, escolta'm. I entre tots els que participeu, al tanto, perquè avui sortegem no un, ni dos, ni tres. Sortegem quatre gots al programa. Ole, tu. Estamos que lo tiramos. Sí. Va, som-hi, anem-hi, perquè anem fatal, eh?
6: Ja tardes a enviar una nota de veu.
2: Exacte, mira, com aquestes. Hola, què tal?
7: Hola, Enric.
2: Ui, hola.
7: Per mi el millor d'aquesta temporada és l'últim examen del curs, que ja comença l'estiu.
2: Oh.
7: I m'agradaria que posessis una cançó que es diu Look at my life, de la Gracie Abrams. I doncs dedicar-la a tots els estudiants que estem de vacances i que fins al setembre no hem de tornar. I doncs això, que em faria molta il·lusió que em posessis la cançó i escoltar-me per la ràdio, perquè t'estic escoltant ara mateix.
2: Ai, quins nervis! Ai, adéu! Em sap greu dir-te que no, ara mateix no he trobat la cançó, sóc així de... Sí. Últim dia, què vols? Tinc els papers així, una miqueta... barrejats. I no l'he trobat, no l'he trobat. És així, és que... No tinc remei, ja, tu ja ho dic. És que... En fi... Però va, en una estoneta intentarem posar-la, eh? Sí. No et queixis, no. Va, tu també em pots explicar el millor que t'ha passat aquesta temporada i de pas també aquella cançó que dius és que és la millor de l'any. Doncs vinga, va.
6: 608-71-71-41.
2: Va, que ens ve de gust recuperar una d'aquestes ja mítiques, podríem dir, com la que ens portava Eleni Foureira. No va arribar a guanyar Eurovisió, però va triomfar moltíssim aquest Fuego.

0: REC 105 Barcelona.
1: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: Això només passa al Jack Carles.
1: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios
2: mío, és gravíssim!
1: Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: After Work de l'Enric Font.
1: Per què no puguis canviar d'emissora?
2: Ai, que calor, ai, que calor.
3: No puedo. Agua, agua.
4: Mare de Déu.

0: DJ Goja. És la proposta que ens porta al costat de Jason Derulo, eh? Michicón. Una de les que està triomfant també aquest estiu, eh? Sí o no, home? I la que fem servir per iniciar aquesta última horeta de temporada, ja, eh? Ai, ai, ai, no ho hem dit prou, no, no, no. Va, uns 5 minuts que passen de les 8, això és el Ja Tardes, aquí ben carregats de ritme.
1: Enric!
0: I de bon rotllo, sí. Va, recorda que avui estem fent balanç de temporada i volem saber quin és què és el millor que t'ha passat aquesta temporada.
2: Ja Tardes, envia una nota de veu.
0: 608-717-141 i el que també pots fer és participar a la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, un roast musical on també repassem les millors cançons que han sonat aquest 2025-2026, aquesta temporada. Mira, per exemple, per una banda, estem enfrontant tres cançons ben xules, com, per exemple, la de Bruno Mars, Adjustment. Elegància, grup, bueno, de tot. Tema elegant i irresistible. Ei, de bon rotllo, escolta. Home. Però tenim vots. Ja saps que tu també pots dir la teva. Ja sé.
3: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Mira, vots com per exemple aquest. Hola.
4: Sí, primer de tot et desitjo unes bones vacances.
0: Ai, gràcies.
4: I que us ho passeu molt bé. I que els bolos, siguin genials com estàs fent el programa.
0: Ai, gràcies.
4: Sóc la Montse Sant Miquel de Blanyà. Jo penso,
0: Montse,
4: que la cançó d'això és la que jo... La de la Rosalia.
0: Rosalia.
4: Va. Molts petons i que el passeu bé tots i els de matí en Codina. També els hi desitjo unes bones vacances. Adéu.
0: Que maco sou. Doncs vot per la Pella, una Pella de Rosalia, altra de les cançons importants de la temporada. Mira, més vots, eh? Mira, hola.
5: Hola, Enric. Hola. Soc l'Arnau i ara estem anant cap a Tamariu per passar l'estiu. Jo voto per l'opció número 3. Felicitats per el programa.
0: Ai, gràcies.
6: Hola, soc la Maria Enric Font.
0: Hola.
6: I també estic anant a Tamariu.
0: Molt bé.
6: I jo també voto per la 3. Tu, tu, tu, ru, tu, tu, ru. Passa la vida amb tu, tu, tu, ru, tu, tu, ru.
0: Ai, que bonic. M'ha encantat i tot. Doncs vots per l'opció número 3. Els de casa, els Sutherland, que han passat avui pel matí a Codina, eh? Sí, tu. I tu, quina votes? Quina és la teva preferida? Quina creus que és la millor d'aquesta temporada?
2: Ja Tardes, envia una nota de veu.
0: 608-717-141, va, que en res resoldrem aquest preus musical repassant el veredicte, així que afanya't. Digues la teva.
7: Ai, Déu meu.
0: Va, anem a més. Moment dels buhos. Anem a recuperar una de les seves cançons més mítiques, Volcans.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi, està tot fatal, eh?
4: Fatal com sempre.
5: De què diries tu?
6: Ai, no ho sé.
3: Ah, no, això no, mai.

0: una de les recents de Teddy Swim, Mr. Know It All. Mr. Know It All. Canto igual, que sí. Ai, sí. Doncs 17 minuts a les 8, aquí estem. Ai, ja comptant els minuts, eh? Els minuts.
1: Ai, Déu meu.
0: Va, tenim més comentaris.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Recorda que busquem què és el millor que t'ha passat aquesta temporada, que segur que hi ha coses molt bones. Avui ràdio positiva, ja que és l'últim dia, mira. 608-71-71-41, mira, hola.
3: Hola, Enric, bona tarda, què tal? Soc en Marc. Mira, per mi la millor notícia d'aquest any és que he trobat feina com a xofer d'autobús.
0: Oh!
3: I això, doncs, bueno, és una bona notícia perquè s'obre una nova etapa professional per mi.
0: Sí, senyor!
3: I pel que fa a les cançons, mira, m'agrada el Bruno Mars, però putaré per Siderland, que també està molt bé.
0: Hola! Molt bé, pim-pam, pim-pam.
3: Molt, però... Molt bé. Com a les dues m'agraden molt, doncs tirem cap al nostre, o sigui, el Siderland.
0: Ok, vinga.
3: I res, doncs bones vacances.
0: Igualment.
3: Que ho gaudeixis i descansa, home, descansa una mica i sí. Passa-t'ho bé. Sí. Bueno, tu pares bé cada dia, per això, pirata.
0: Oh, pirata, però... sí, piratilla.
3: En fi, que gaudeixis molt. Vinga, bon estiu, adéu.
0: Apa, adéu, i vagi bé amb el camió. Ai, amb el camió, home. Ja li deia el camió, eh? Però no, va amb el... autobús, no? 08-7-7-4-1, va, tu també, explica'm coses bones que han passat aquesta temporada. Segur que n'hi ha. Hola.
4: Hola, bona tarda, Enric. Soc l'Isaci de Porreig.
0: Oita, què dius?
4: Doncs mira, va, ja que és l'últim dia i em regalaràs aquests quatre gots...
0: Ojo!
4: T'explicaré el millor que m'ha passat. El millor que m'ha passat és que la setmana que ve ja tinc vacances, tu.
0: Oh.
4: Va, per fer-te una mica la pilota, fica'm la cançó aquesta, la que diu la Júlia.
0: Ah, és la Júlia?
4: Va, felicitats pel programa.
0: Apa, adéu, que com em feu la rosca, eh? No sabeu ni res, no sabeu res. Bé, 608... sí. 608-7-7-4-1, en una estoneta, doncs, més missatges. Va, explica'm el millor que t'ha passat aquesta temporada. M'heu demanat el Breathless, també aquesta, Júlia. Com em feu la rosca avui, eh? Que ja m'agrada! Doncs m'ha dit i fet un servidor recuperant aquesta història ben italiana, eh? Italiani!

0: perfecte per desconnectar de la rutina.
1: Fantàstic, fantàstic, fantàstic.
2: Cada dia de 5 a 9
0: ja tardes
2: amb l'Enric Font.
3: Hola, Enric!
4: Enric, Enric, Enric, Enric!
5: Ep, Enric, foca les bardisses!
6: Hola, Enric, guapo, benvingut, que ja t'esperàvem.
0: Podràs desconnectar,
2: però et farem treballar.
0: WhatsApp, telèfon i Twitter.
2: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
3: I si ens creus bé,
2: et posarem la cançó que demanes.
7: Ja tardes, amic Font.
8: Vinga, Calimero, que te veo.
9: Ai, et falta un bull, eh?
0: Ja tardes.
2: L'Afterwork de l'Enric Font.

0: Rick Font.
1: Rick Sensi.
2: La teva música.
3: Va, que ja tarda.
4: Matina Codina, Dance Moment.
5: De Matina Codina te la vull explicar. Jo tenia clar el que volia. Vaig anar a Rick Sensi i tot va canviar.
6: Oh, oh, wow!

0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
1: La teva música.
2: Ja tardes.
3: El vive la peña debajo del mar.
4: Enric Font.

0: Atenció, moment de resoldre l'última batalla de cançons de la temporada.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round one, fight! Vinga, va, ha arribat el moment de posar aquest punt i final d'aquest roast musical. Avui us hem preguntat quina serà per vosaltres la gran cançó d'aquesta temporada 2025-2026. Aquella que d'aquí uns anys encara sonarà i és que pensarem en aquests mesos, aquestes tardes que hem viscut junts. Ah, que guai! Així que anem a repassar les opcions que hi havia aquí sobre la taula. Oita! Per una banda, Bruno Mars amb aquest I Just Might. Aquest estil elegant, grup irresistible, aquesta capacitat que té doncs Bruno Mars per compartir qualsevol cançó en un èxit que no te'n canses mai. També teníem, per una altra banda, aquesta delícia musical de Rosalía. Una de les cançons més especials d'aquesta temporada, amb una personalitat única i segell tan propi com només té la Rosalía. I només ens dona amb aquesta veu i aquesta música que ens porta sempre. I, per últim, una de casa. I ara vull estar amb tu, passar la vida amb tu. Una gran banda sonora del bon rotllo, eh? Una cançó que ha sonat a festes, a cotxe, a tot arreu, a tot arreu. Però, clar, d'aquestes tres, només una pot guanyar. Doncs després d'aquest recompte, haver escoltat totes les notes de veu, haver comptat els vots, hi ha hagut una cançó que, mica en mica, ha anat agafant avantatge fins que s'ha escapat definitivament. Ai. Així que l'últim veredicte, els últims tambors de la temporada i l'última guanyadora del roast musical d'avui és per el Siderland! Ai! Tututurum!

0: tu. Surs de tancar i et ve de gust escoltar una cançó.
1: Sí. Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
0: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 5.
0: Amb l'Enric Fort.

0: meva.
1: És culpa de l'Enric.
2: M'amenitzes molt les tardes.
3: Una abraçada enorme.
2: Ets la bomba, Enric Font.
4: Fotre-li canya.

0: proposta de Dua Lipa, d'aquelles que també ens agrada, evidentment.
1: Me gusta.
0: Doncs 20 minuts i arribarem a les 9, que jo després haig de marxar corrent. Que m'esperen a Sant Martí de Centelles. Ai, ai. Ai, quina bogeria de dia, veuràs. Últim dia de temporada i bueno. Va, recorda que avui estem fent balanç. Volem saber, doncs, què és el millor que t'ha passat aquesta temporada i, de pas, també les millors cançons d'aquest any.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga, vinga. Tanto perquè aquí, mira, han fet un combo, eh? Hola.
3: Sí, que em dic Francina.
0: Hola, Francina.
3: Les cançons que m'han agradat aquest any han sigut Shakira.
0: Shakira.
3: I moltes més.
0: Oh, mira.
3: Ja, el que més m'ha agradat aquesta temporada,
0: sí?
3: Ha sigut
0: el què?
3: En el col·le.
0: Anar al col·le, molt bé.
3: Bueno, no m'ha agradat, però
0: oh.
3: És millor perquè trobo amb els meus amics.
0: Ah, mira, veus.
3: I anar al casal perquè em torno a trobar amb els meus amics.
0: Els amics, a tope.
3: I em diverteixo amb ells.
0: Olé!
3: Adéu!
0: Adéu! O sigui, fent... Resumint, que el millor de l'any és que et trobes amb els amics, eh? Ah, que sí. Digues que sí. Els amics són importants. I la família, també. Va, en una soneta, aviam si ens dona temps de repassar més. 608-71-741, aquest balanç de temporada que estem fent aquest últim dia. Està xulo. Sí, que no falti. Vinga, va, que seguim amb més al tanto perquè és moment de recuperar l'essència de Madonna amb un dels seus clàssics, això sí, amb la versió que ens porta Josh Fawaz d'aquest Like a Prayer.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
0: Propera parada, plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
5: Sí, Celo Carti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
18: No cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt...

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: No podràs canviar d'emissora.

0: Això només passa a Tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el

0: No sé qui cantaria millor, eh? Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo que David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu, nen, no diguis això.
1: Ja tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.

0: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font Taneda.
4: Ostres.
2: Bona tarda. Adéu.
4: Mare de Déu, senyor.
5: Estem fatals.
6: Ha, ha, ha.

0: Estem motivats, eh? I no és per menys. Bona proposta de Zara Larsson amb Midnight Sun. Ole! Va, amb això sí que ja pràcticament toquem el 2. Un plaer, com sempre, estar al teu costat, ja ho sap. En aquest últim programa de la temporada han estat mesos plens de música, rialles, concursos, anècdotes i, sobretot, la vostra companyia, que és la millor del món. Així que gràcies per ser-hi cada dia, per participar, per enviar-nos els vostres missatges, per fer que aquest programa tingui sentit, perquè sense vosaltres és que no en té. Així que de bo, merci. Ara toca fer petita pausa, carregar piles i gaudir de l'estiu, i tornarem per aquí el 31 d'agost. Sí, senyor. Per cert, abans de marxar hem de donar-li l'enhorabona a Miquel, que s'emporta els 4 gots del Getardes. Doncs això mateix, a gaudir de l'estiu, gràcies, que per cert, hem fet una molt bona temporada d'audiència, la veritat. I això és gràcies a vosaltres, que cada cop som més i més i més. Ai, merci. Va, i marxarem, no podíem fer-ho de cap altra manera. Que amb l'himne del Getardes. La, la, la, la, la. Amb aquesta tocarem el 2. I ara jo mateix me'n vaig pitant a Sant Martí de Centelles, que estarem allà. I demà a Marata. Sí.
1: Visca Marata.
0: Exacte.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterword radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.
1: El ritme de la nit.
0: Només a RAC 105.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: Els amants de la bona música i la bona festa torna aquest estiu a l'Empordà Bojos pels 90. Dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. La millor música disco dels 90 amb DJ Frisco i Marcos Peón de Yo la Taba en EGB. I l'actuació especial de The Sound Lovers, creadors d'èxits com Surrender o Walking. T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
1: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
2: 69.323 69323
1: Sèrie
2: 124 124.
1: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
3: De Medina Codina te la vull explicar. Jo tenia clar el que volia, vaig anar a RAC 105 i tot va canviar.
4: Oh, oh, wow!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.

0: vindran.
1: Aquest estiu...
2: Descansa.
1: Treballa.
2: No! O fes el que puguis.
3: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
1: RAC 105.
2: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.
2: Ah!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Els austríacs s'havien plantat a 700 amb la mateixa pregunta que es fa l'Ernest Codina quan es lleva de ressaca un descampat de ceba. Com he arribat jo fins aquí? No m'ho explico.
4: És veritat.
3: Àustria tenia una oportunitat històrica perquè teles i ràdios d'aquí i d'allà deixin de donar pel sac amb el futbol, amb el Mundial i amb que si Cucurella peina té. Per tant, no espereu una anàlisi futbolística per part meva. Em continua fent molta gràcia que hi hagi dos tios amb nom d'arbre, Olmo i Pino, dos drogadictes, Porro i Raya, i futbolistes amb noms del FIFA quan no tenia la llicència i feia noms falsos com Grimaldo o Laporte. El presidente Laporte inauguró l'estadio. Esperem que caiguin ja perquè un Mundial acabaria de destruir Catalunya i això, companys, ja ens encarreguem nosaltres.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Coco. Summer's here! Sí, durant l'any estem una mica tocats de l'ala.
1: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
0: RAC 105, la teva música.